0: Barberà i Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres 25 de setembre. Suspendre desnonaments si l'amo és un fons voltor i falcar la protecció del petit propietari. Aquestes són les claus del decret de Junts en habitatge. És la notícia que us explica aquesta casa i que ara en res us ampliem, però abans tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit, Ferran Aràndiga des del RAC, on hem de tenir paciència.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada. D'avui divendres tenim paciència per un incendi de vehicle que deixa només un carril de circulació obert a la AP7 a l'altura de Avinyonet del Penedès en direcció Tarragona i que ja deixa fins a 6,5 km d'aturades. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la calçada de la C25 en sentit Girona per un vehicle accidentat que deixa 1,5 km de retencions. També sumem un segon accident, en aquest cas a la AP7 a l'altura de Bàscara, que en sentit nord també deixa només un carril de circulació obert. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, hi ha una incidència a la línia de ferrocarrils Lleida-La Pobla i a servei alternatiu amb autobús per causa d'un incendi. I altre ser imprescindible del dia, el temps.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Final de setmana en temps assolellat i calor durant les tardes. Ara mateix tenim 22 graus a Barcelona, també a Tarragona, 18 a Lleida, es baixa fins als 15 a Girona. Farà sol a tota hora, no hi haurà núvols destacables i la temperatura pujarà ràpidament a valors semblants als darrers dies, al voltant dels 30 graus la màxima a la major part de Catalunya, superant-los a l'interior, apropant-nos als 35 al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda, marinada moderada. I el cap de setmana anirem veient cada com més núvols, sense pluja, també molts moments de sol, i a les tardes farà una mica menys de calor que avui.
3: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
0: Hoy por hoy, Cataluña.
1: Tenim més detalls de la negociació entre PSOE i Junts per desencallar el decret d'habitatge que es va tombar el passat mes d'abril. Entre les propostes que la formació de Míriam Nogueras ha fet arribar a Pedro Sánchez hi ha suspendre els desnonaments si l'amo és un fons voltor i falcar la protecció del petit propietari. Asier Chávez, bon dia.
5: Bon dia. La crisi de l'habitatge ha fet que Junts torni a negociar amb el PSOE. Almenys aquesta és la primera vegada des de fa gairebé un any, quan el partit de Carles Puigdemont va anunciar el trencament amb els socialistes, que la formació independentista admet de forma oficial converses amb el partit que lidera el govern espanyol.
1: I si entrem al detall, què diu aquesta proposta exactament?
5: En el text, Junts accepta la suspensió de desnonaments quan el titular de l'immoble sigui un fons voltor. Ara bé, quan es tracti de propietaris particulars, Junts reclama modificar la norma perquè l'administració protegeixi l'amo del pis dels possibles impagaments del llogater en situació de vulnerabilitat. I en el cas de que l'administració no cobreixi el propietari, es pugui procedir al desnonament, assumint que la responsabilitat és de l'Estat i no del titular de l'immoble.
1: Doncs bé, mentre s'engega aquesta màquina, el govern de Salvador Illa ha fet costat a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid.
5: Illa diu que la compra desbocada d'habitatge per part de fons d'inversió no és el model de país que vol promoure.
6: Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes.
5: Això mentre la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, treu pit de la seva comunitat en matèria de desnonaments. Diu que Madrid està molt lluny de Catalunya.
7: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
5: Una afirmació que des del govern afirmen que és falsa.
0: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: La nova planificació elèctrica de l'Estat augmentarà un 50% la capacitat de demanda a Catalunya l'any 2030. Aquest augment de potència al sistema d'electricitat amb noves estacions i subestacions és imprescindible per fer realitat alguns dels grans projectes de país. Quins són, Oriol Soler?
8: Doncs són, per exemple, els nous campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona o del Truet a Girona, infraestructures clau com la nova dessaladora de la Costa Brava, el macrocentre de dades que Brussel·les podria ubicar a Móra la Nova, el polígon industrial Torreblanca, quatre pilans de Lleida o les ampliacions de capacitat al Port de Barcelona.
9: És un increment històric, és a dir, partint d'una planificació actual, la 21-26, que ja va duplicar a nivell de tot l'Estat la planificació anterior.
10: Ens permet efectivament incorporar generació d'energies renovables, ens permet donar estabilitat també al nostre sistema.
8: Són Joan Guisoar, secretari d'Estat d'Energia, i Sílvia Paneque, consellera de Territori, que asseguren que la nova planificació és clau també pel desplegament de les renovables, una assignatura pendent a Catalunya.
1: I la Fiscalia té damunt la taula la denúncia per possible delicte d'odi de l'equip de futbol 7 amateur de Barcelona que exhibia simbologia franquista. Un cas destapat per Ser Catalunya, on també vam explicar que dos càrrecs de Vox a Barcelona formen part d'aquest equip.
5: La denúncia l'ha fet un equip d'advocats especialitzats en memòria històrica que consideren que els dos noms de l'equip, Mingo Rubio Balompié i Bayern de los Caídos, sumades a la simbologia franquista de l'escut, són una apologia del dictador. Vox ho titlla de broma. Eduardo Ranz és l'advocat que ha traslladat el cas a la Fiscalia.
11: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma.
5: Són declaracions del Queti Jugues de Ser Catalunya. També considera que l'Ajuntament de Barcelona té responsabilitats en el cas, ja que la Lligueta juga al Velòdrom d'Horta, que és de titularitat municipal.
1: Són les 7:56.
12: El Club Carrusso fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Carrusso amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Carrusso. Més informació a carrusso.com.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
13: Bon dia, Gisela.
1: El Barça de bàsquet inicia l'any del centenari amb un primer triomf al Palau Blaugrana.
13: En l'estrena del conjunt de Sekulić a l'Euroliga, els blaugranes van aixecar una desavantatge de 15 punts per imposar-se 89-82 a Efes, 20 punts de Brizuela o 19 de Kevin Panther.
14: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que... seguir en este equipo.
13: Es va fer mosaic, himne a capella i actes commemoratius com l'obertura d'un espai al museu per celebrar els 100 anys de la secció. Derrota del Real Madrid contra el Dubai de Xavi Pascual, 78-77.
1: En futbol, avui roda la premsa de Luis de la Fuente i Rodri.
13: Serà a les 9 de la nit en la prèvia del partit de la Nations League que enfrontarà a la selecció espanyola amb Anglaterra a Wembley. Va debutar ahir Xavi al capdavant de Països Baixos. L'Orange va empatar 1-1 amb un gol de Gakpo al minut 92 i va mereixer fins i tot guanyar. A les 12 del migdia, és a dir, en unes horetes, juga Rafinha, Brasil, Austràlia.
1: I a segona, el futbol no s'atura, juga avui al Girona.
13: A 8:45 de la nit, rep l'Albacete a Montilivi. Quique Álvarez té 8 baixes.
1: Gràcies, Arnau.
13: Fins ara.
1: I avui a l'escenari de la platja del Bogatell, a Barcelona, dins la programació oficial de la Mercè i de la mà dels 40, Nil Moliner.

0: Hola, què tal? Molt bon migdia. Arrenquem, comencem, passa un minutet de les 12 d'aquest migdia d'aquesta jornada d'aquest divendres 25 de setembre amb sol i on hores ara tenim a la capital del Bages, temperatures ja força altes, una mica més curtes, per això 25 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. En un migdia central, com tots els divendres, nosaltres el que farem és primer parlar de meteorologia. Tindrem en directe el nostre meteoròleg, l'Arnau Graner, a veure si hi ha canvi de temps, si ens marxa la calor o si això continua. En un migdia central, on tots els divendres, ja ho saben, els hi vam explicar el que farem és parlar de cinema. Avui l'Arnau Graner ens tornarà a portar tres propostes cinematogràfiques perquè vostès triïn la que més els hi agrada o totes tres per anar al cinema aquests propers dies. I acabarem, com sempre, amb el Joan Morros, que avui no el tindrem present aquí, però sí que estarà via telefònica, i també amb el que farem amb ell serà regalar dues entrades una vegada hagi fet la seva intervenció, i regalarem entrades per anar a veure la comèdia Una idea genial. Per tant, avui la pregunta i el voltant d'aquesta obra de teatre, per tant les entrades seran Una idea i genial, i la pregunta que farem perquè vostès puguin aconseguir aquestes entrades serà sobre aquesta idea genial. Abans d'entrar en matèria, abans de començar, el que toca és fer un petit repàs a l'actualitat de la jornada. Ahir els hi dèiem que va haver-hi un accident en parapent a Castellfollit, a la comarca del Bages. Doncs bé, avui els hem d'informar d'un fet que s'acaba de saber, i és que ha mort un paracaigudista a Santpedor al xocar amb uns cables elèctrics. L'accident ha deixat sense subministrament elèctric uns 460 clients de Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Santpedor. L'avís s'ha donat a 4:45 del matí, molt a prop de la carretera coneix Santpedor Manresa, concretament a uns 50 metres de la rotonda d'Empans, a l'entrada del camí que condueix cap a l'ermita de Sant Francesc. Tot i que encara s'estan investigant, tot apunta que el parapentista ha tocat contra un dels cables elèctrics i ha caigut. El camí ha quedat tallat el trànsit, i hores d'ara els Mossos investiguen si l'home pot haver patit algun tipus de problema amb el paracaigudes. Per tant, dues persones mortes en parapent aquests dos darrers dies a casa nostra, a la comarca del Bages. I ahir ple de l'Ajuntament de Manresa ha començat doncs el curs polític a la capital del Bages després de les vacances, amb el ple de l'Ajuntament de Manresa corresponent al mes de setembre.
1: Els fets del dia 1 de setembre, que van acabar amb l'apunyalament mortal a Carles Vilajosana, han monopolitzat el ple d'aquest dijous a l'Ajuntament de Manresa. El debat s'ha generat per una moció presentada per Junts. A Juntades han proposat la creació d'una comissió informativa temporal per analitzar les actuacions municipals. Davant d'aquesta proposta, però, l'equip de govern ha explicat que no faran res que permeti instrumentalitzar el crim.
2: Els fets són objecte d'una investigació policial i judicial en curs, i la creació d'una comissió, com la proposada, comporta un risc de fer un judici paral·lel sobre uns fets delictius molt greus que estan pendents de ser esclarits i en què hi ha menors implicats. La proposta només podria analitzar un fragment de la cadena d'intervenció, i el focus recauria, com vosaltres sabeu, inevitablement i exclusivament sobre l'Ajuntament, fent que no fos possible el diàleg del que ja disposem a la taula de seguretat, civisme i convivència, que és l'espai que tots els actors compartim de forma estable i continuada.
1: Des de l'oposició, Junts ha acusat el govern de falta de transparència. La CUP, per la seva banda, ha expressat que la taula per la seguretat no és suficient.
3: Em pregunto on és la transparència quan es neguen a fer una comissió d'aquest tipus. Perquè és diferent la taula de seguretat, que és un lloc on vostès expliquen les dades i al final doncs algú pot fer alguna pregunta. Això no és transparència, perdoni, transparència és poder fer un debat seriós, serè.
4: Considerem que a fets d'aquesta gravetat mereixen doncs justament aquesta comissió que pugui treballar. O sigui, és que l'objectiu és treballar-hi conjuntament amb tota la informació disponible i que permeti doncs que les diferents administracions, ja ho hem dit, i organismes implicats donin explicacions.
1: La moció de Junts no ha estat aprovada. El que sí que s'ha aprovat amb el suport d'aquest partit i nacionalistes són les bases que permetran donar ajudes per rehabilitar habitatges al centre històric en el marc del programa del Pla de Barris. Per altra banda, des d'aquest dijous, la Festa Major Alternativa passa a formar part de l'inventari de patrimoni material de Manresa, una decisió també presa en aquest ple municipal de setembre.
0: En un ple on s'ha utilitzat un préstec de 3,4 milions d'euros al Consorci del Bages per a la gestió de residus.
1: El Consorci del Bages per a la gestió dels residus podrà demanar un préstec de gairebé 3 milions i mig d'euros. És el que ha decidit el ple de l'Ajuntament de Manresa aquest dijous. Els diners serviran per la nova planta de tractament de residus municipals i per les obres d'ampliació del dipòsit controlat de residus mitjançant l'execució d'una nova fase d'explotació. Actualment les obres de la planta de tractament es troben en execució i per tal de poder-les completar és necessari aprovar sense demora una modificació del projecte. Pel que fa a les obres d'ampliació del dipòsit controlat de residus, des del Consorci expliquen que cal iniciar de manera immediata les obres perquè abans d'un any no s'esgoti la capacitat de la fase actual.
0: I ara ens anem a Sant Fruitós de Bages, que ha aprovat les bases de la seva primera comunitat energètica. Amb l'objectiu de reduir el consum d'electricitat procedent de la xarxa i, en conseqüència, l'import de la factura, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat les bases de la primera comunitat energètica municipal. El sistema d'autoconsum compartit permetrà que els veïns aprofitin una part de l'energia produïda per les plaques solars municipals per al seu propi consum. Les bases aprovades estableixen de quina manera podrà participar la ciutadania en aquesta iniciativa un cop la instal·lació estigui executada i en funcionament. Les plaques fotovoltaiques s'instal·laran a la pista coberta de l'escola Monsenyor Gibert durant el darrer trimestre del 2023. La instal·lació disposarà d'una potència nominal de 100 kW i està subvencionada per la Diputació de Barcelona. Els Tallallongues conviden a la ciutadania que els vagi a veure i a donar suport en el concurs de castells. Els Tallallongues de Manresa ja tenen plaça per al concurs de castells 2026, que se celebrarà el proper dissabte 3 d'octubre a la Tarraco Arena de Tarragona. La colla manresana hi arriba després d'una temporada marcada pels bons resultats i mesos de feina i assajos. I ara vol que aquesta cita no sigui només una jornada per als castellers, sinó també una festa compartida amb la ciutat. Per això els Tallallongues conviden a la ciutadania a acompanyar-los a Tarragona amb una proposta que inclou desplaçament des de Manresa, una samarreta commemorativa i el dinar tot gratuït. El concurs de castells, que se celebra cada dos anys, és una de les grans cites del món casteller i reuneix les principals colles del país. Les persones que hi vulguin anar amb els Tallallongues s'hi han d'inscriure prèviament a través d'un formulari habilitat per la colla. I el Geoparc de la Catalunya Central, que s'ha presentat a Finlàndia.
5: La Universitat de Manresa, fruit de la seva experiència a la llar d'infants Lab 06, ha presentat a Finlàndia un projecte per apropar la geologia als infants de 3 a 6 anys. La idea parteix de la curiositat natural dels infants pels elements del seu entorn i, especialment, per les pedres. Tocar-les o observar-les són accions quotidianes que poden convertir-se en una primera aproximació al pensament científic. La iniciativa combina la recerca amb el coneixement geològic i el context territorial del Geoparc de la Catalunya Central. L'objectiu és que el contacte amb les ciències de la Terra comenci des de les primeres edats i contribueixi a construir una relació de llarg recorregut amb el patrimoni natural i geològic. El projecte s'ha presentat a la 18a Conferència Internacional dels Geoparcs Europeus, que ha reunit a Finlàndia representants i professionals dels geoparcs europeus per compartir experiències.
0: Si ens anem a parlar d'esports, els hem de parlar de la Lliga Femenina 2, de la Lliga Catalana Femenina 2, que es disputa aquest cap de setmana i amb el Manresa com un dels seus protagonistes.
6: El Manresa Club Bàsquet Femení disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda la final de la Lliga Catalana Femenina 2 contra el Tarragona. El conjunt manresà ha arribat a la final després de superar el segle XXI en un partit en què va arribar a tenir 20 punts d'avantatge i en què el rival va aconseguir igualar el marcador. L'equip, però, va saber i acabar imposant-se. Des del club destaquen les bones sensacions que està deixant aquest nou projecte durant la pretemporada, tant pel que fa al joc com a la cohesió del grup. Tot i afrontar aquesta final, el Manresa Club Bàsquet Femení manté com a prioritat arribar. condicions al primer partit de Lliga, que serà el 3 d'octubre. I aquest cap de setmana, un cap de setmana, en comença la Lliga d'Endesa, on torna ja la normalitat, tornen doncs totes les competicions, i el que torna a competir és el Quinzenàs en Manresa, i ho fa, com els hem anat explicant els darrers dies, anant-se fins a Bilbao. Competició fora de casa, la del sur, la de Manresa, que se'n va doncs davant del Bilbao. El partit és demà a les 6 de la tarda a Bilbao, el primer compromís ja, això sí, de la Lliga oficial dels homes de Diego Ocampo. Ja saben, doncs, que si vostès volen seguir en directe aquest partit, ho poden fer per aquesta mateixa sintonia, per Ràdio Manresa, on tota la temporada tindrem aquests partits tant de la Lliga Endesa com també de l'Eurocup, amb l'equip doncs d'aquesta casa que encapçala Pep Vidal, i que els portarà doncs aquests partits en directe del Quinzenàs Manresa. Comencen també doncs demà dissabte amb aquesta retransmissió d'aquest Surner Quinzenàs Manresa. I com fem en aquesta temporada, en aquest migdia central, passen 12 minuts a les 12 del migdia, 12 de les 12, i ens anem ara amb la música, i ara ens anem amb dues veus, amb la de Miguel Bosé i la de la seva neboda Bimba, i amb aquesta cançó, Como un lobo. I tot seguit, l'Arnau Graner amb la meteorologia. Fins ara mateix, comencem!

0: Migdia Central, Eli Pagant.
1: Doncs sona ja la sintonia de la meteorologia i nosaltres ja donem la benvinguda en aquest migdia central al nostre meteoròleg, l'Arnau Graner. Arnau, què tal? Com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Molt bé.
1: Tot bé?
2: I tant.
1: Amb calor.
2: Molt de calor.
1: Molta calor. Escolta, Arnau, hem tingut una setmana que jo anava dient, és el que ens havia anunciat l'Arnau la divendres passat, perquè el que hem tingut és una setmana completament monòtona, que ha volgut dir sol tant matí com tarda. Les temperatures sí que al matí eren d'almenys aquí a Manresa 12, 11, 13 grauets, però que la majoria de dies al migdia hem passat els 30 graus de temperatura, 30-31, home, no hem pujat més, però és molta calor quan estem a 26 de setembre, no?
2: Moltíssima, moltíssima. De fet, des de aquest mes portem 10 dies per sobre els 35 graus i aquests dies, doncs, ara en portem els últims 6 dies que s'han tornat a superar els 30 graus i amb dades en mà, actualment, al mes de setembre, estem parlant de 32,2 graus de temperatura mitjana de les màximes. Per tant, és una temperatura plenament estival on anys enrere, doncs, no s'assolia. Per tant, podríem dir que el setembre, contràriament als darrers anys, doncs s'ha portat com un mes d'estiu i ja en van 4, juny, juliol, agost i setembre. I sense deixar de banda la segona meitat del maig, que vam tenir temperatures màximes que en un parell de dies van superar els 35 graus. Estiu etern, seguirà així encara, tot i que avui sembla que podem fer, per fi, sembla, per fi, l'últim pic de calor, que això vol dir temperatures que poden superar els 33, 34, fins i tot acostar-se als 35 graus en algun indret. Els Terres de l'Ebre se superaran els 35 graus, per tant, un dia més d'estiu, aquest estiu etern, que sí que tens raó, durant les matinades, les nits, els matins, són frescos, però és que hem de tenir en compte que hem perdut pràcticament 2 hores de llum,
1: sí.
2: 3 o 4 hores, 2 o 3 hores de llum respecte al mes de juny. És normal que les nits refredi més, però és que aquesta, en la mateixa situació, a ple mes de juliol, estaríem parlant de temperatures de vora els 40 graus. Per tant, bé, és el que hi ha.
1: Tenint en compte que aquesta setmana hem entrat al setembre. Ai, el setembre, el setembre, a la tarda avui. El setembre, a la tarda, perdona.
2: Sí, sí, el dia 20, el dia 20, crec, si no recordo malament. Ara partim de memòria i no ho sé. Però sí, sí, hem entrat a la tardor astronòmica i això implicaria o hauria de dir que entraríem en un mes mogut, meteorològicament parlant, però realment hem tingut un setembre que s'ha portat com un mes d'estiu més. En tot cas, hem tingut un parell d'entrades de fred, sí, les hem tingudes amb pluges i tempestes fortes, però res més, no hem tingut res més. I normalment aquest mes de setembre o els setembres dels anys anteriors havien sigut molt més moguts.
1: Aviam, què és el que ens espera? És a dir, aquest cap de setmana encara tindrem força bonança, però vol dir que no tindrem tanta calor com aquests darrers dies. Què ens esperen aquest divendres, aquest dissabte i aquest diumenge?
2: Doncs, tal com bé dius, sembla que avui farem pic de calor amb aquests 33-34 graus de màxima a tota la Catalunya central, sense precipitacions, cel serè, sol, que és la monotonia d'aquest mes de setembre. Però sembla que a partir de demà i demà passat, doncs, les temperatures màximes tendiran a recular, tendiran a normalitzar-se, podríem dir-ho. Cada dia perdrem 1 o 2 graus, amb la qual cosa cada dia ens anirem acostant als 26, 27, 28 graus de màxima que hauríem de tenir actualment, fins a ben bé finals de mes, i a partir del mes d'octubre veurem com es comporta la meteorologia, però sembla que podem tenir moviment. En tot cas, cap de setmana molt tranquil, el que dèiem, demà, avui màximes de 33, 34 graus, demà 31, 32, diumenge potser ja costarà passar els 30, però encara ja els assolirem. Dilluns igual que diumenge, i a partir de llavors sembla que sí que definitivament anirem baixant dels 30 graus, tot i que molt probablement encara els puguem assolir algun dia de la setmana vinent. Veurem si a partir del 30 i l'1 d'octubre, que ja és la setmana vinent, mitjans de la setmana vinent, comencen els canvis, comença a haver-hi moviment, tindrem una situació de bloqueig anticiclònic, dos anticiclons molt potents, un a les Açores i l'altre al nord d'Europa, faran de bloqueig, i això voldrà dir que les borrasques atlàntiques podran visitar la península Ibèrica. Nosaltres estem a l'altra banda de l'Atlàntic, per tant, serà més complicat que ens afectin, però en tot cas ja no serà una setmana monòtona, ja tindrem més moviment, molts més núvols, pluja fins i tot, i una normalització termomètrica que bona falta que fa.
1: Va, anem a PAMS, doncs, que això ens interessa, no? Perquè jo crec que, mira, que tots els que ens agrada l'estiu ens l'acabarem avorrint, les estius i les calors. Llavors, de cara a la setmana vinent, això com anirà? Baixaran les temperatures, ens diu que també ens arribarà pluges, com anirà tot això?
2: Doncs sí, després d'aquest cap de setmana que serà molt, molt tranquil, amb el que dèiem, amb màximes al voltant dels 30-33 graus, les nits ja són fredes, per tant caldrà una jaqueta o un jersei als vespres, les nits i les matinades, i serà a partir de això, dimecres, dijous, que podem començar a tenir més moviments. Fronts atlàntics afectaran sobretot el Pirineu, amb molta més nubulositat, amb temperatures molt més baixes, fins i tot amb pluies, Vall d'Aran, zones properes. Veurem com acaba afectant tot plegat, però el que sí que està clar és el que comentàvem, hi haurà més moviment meteorològic i ja no tindrem aquesta monotonia que se'ns ha fet, doncs, molt, podríem dir que pesada. Sembla, Eli, i ara ja ens aventurem una miqueta més enllà, que a partir de la setmana vinent, no, l'altra, podríem tenir una situació molt interessant meteorològicament parlant. Els models, ja ho dèiem fa una setmana enrere, ens marcaven o ens marquen un mes d'octubre força mogut. Aquests models que no els hi hem de fer cas a llarg termini, però és que tots coincideixen. I sabem que quan molts, o tots, o la gran majoria coincideixen, alguns indiquen. I els mapes i els models, ara hi ha mapes en mà, els primers que ens comencen a assenyalar alguna coseta de cara a la setmana vinent, no l'altra, ja hi ha algun dibuix que sona interessant. Veurem què acaba passant, la setmana que ve en parlarem, però sí que és cert que ens podrien començar a visitar perturbacions, borrasques, fins i tot danes, més a la vora del Mediterrani, i això podria implicar pluges a la zona costanera, i veurem si també, finalment, a la zona mediterrània i mediterrània occidental, que és on estem nosaltres. Veurem, però els mapes fan bona pinta.
1: Ah, clar, quan dius coses interessants et refereixen en aquest cas a pluja, no? Que és el que ens convé a tots, almenys el que convé.
2: Sobretot vents més aviat de mar cap a terra, això seria una situació interessant, eh? Vents de xaloc, vents de llevant, per tant, a situació de pluja a casa nostra, que realment hi ha indrets d'aquí la Catalunya Central, concretament de la Segarra i de l'Urgell, que porten més de 120 dies sense ploure. I realment és espectacular, des del mes de maig que no hem vist ni una gota. Altres zones sí, però és una sequera que no la notem perquè els pantans estan plens, però el terra està realment molt, molt, molt sec. Fins i tot zones clàssiques de pluja, com pot ser la Garrotxa o el Ripollès, sí que va ploure a l'agost, però aquest setembre realment ha plogut molt poc, està tot molt sec i es nota, i la vegetació també ho nota. Per tant, necessitem aquesta pluja, som a la tardor, i la tardor ja sabem que a casa nostra és l'època, generalment a Catalunya, juntament amb la primavera, més plujosa, però la tardor sol complir bastant. Veurem aquest any com es porta, però de moment aquest setembre ja estem seguint amb dèficit hídric.
1: Esperem que aquests bons auguris que ens explica i que ens diu Arnau es compleixin, perquè el que necessitem és pluja, la terra necessita pluja, perquè, com dèiem, està seca i també, doncs, com hi explicava l'Arnau, i en tots aquests indrets que fa mesos i mesos que no plou. Escolta, Arnau, el que ens queda, doncs, a gaudir d'aquest cap de setmana, i esperem que arribin, com ens expliques, aquests canvis en el temps, i ens retrobem divendres de la setmana vinent, Arnau.
2: Divendres de la setmana vinent recuperem la conversa a veure si la cosa ha canviat o no, però esperem que per fi faci un tomb.
1: Creuarem dits, Arnau, que vagi bé, bon cap de setmana, gràcies.
2: Bon cap de setmana a vosaltres.
1: Adéu-siau, adéu.

0: Busques feina? Busques talent?
1: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
2: Informa't a gctplus.com.
3: 4 minuts i arribem a 2:15 del migdia. Nosaltres tornem amb la música, i ara ho fem amb Rosario i aquest Algo Contigo.

0: En Xavi és el mestre forner dels Forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
1: Ven y pues llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslong Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda y pues llegan más cercano. Compra online en ipujagan.com.
2: Migdia Central, Eli Pagan.
3: És divendres i en aquest migdia central ens agrada repassar i que l'Arnau Vilaseca ens faci propostes per anar al cinema al cap de setmana. Primer de tot el saludem, Arnau, què tal, com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, què tal, com estàs?
3: Molt bé, i tu?
4: Bé, molt bé, molt bé.
3: Perquè el nen fa de... Els divendres fem allò d'oca-moca d'Arnau, Arnau, i ell fa de festival en festival. També d'oca-noca, perquè va anar a Venècia, ara ve de Sant Sebastià. Què tal?
4: Molt bé, bueno, ara t'ho explicava, bastant cansat.
3: Ja m'ho imagino.
4: Bastant cansat, perquè l'experiència express de només el cap de setmana. Però molt bones pel·lícules, la veritat, vull dir, he tornat molt content.
3: Sí?
4: Sí, sí, n'hi ha unes quantes que quan s'estrenin tindré moltes ganes de parlar-ne.
3: Ai, vaig veure Brad Pitt, em sembla, no?
4: Sí.
3: Així, com actors així, és el que em va xocar més.
4: Vull presentar una pel·li d'acció.
3: Una pel·li d'acció.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Molt bé, content, doncs, devies menjar bé. També vaig veure alguna fotografia de menjar i vaig pensar...
4: Es menja bé.
3: Es menja bé. A Sant Sebastià es menja bé, és un bon lloc, és un bon lloc. Et va fer bon temps, també.
4: Sí, no ens va ploure aquest any, tot bé, fa una mica més de

0: Aquests telèfons que sempre fan uns surts, eh? Vinga, de què va aquest Resident Evil?
1: Doncs adaptació del videojoc homònim, que ara t'ho estava buscant. La primera adaptació va ser del 2002.
0: Imagina.
1: I des de llavors que han anat fent pel·lícules, però sí que és veritat...
0: jo sense saber-ho.
1: Que sí que és veritat que Resident Evil mai havia acabat funcionant les seves adaptacions al cinema... I de fet, aquestes adaptacions, quan van començar a sorgir ja com que rimaven amb tot un conjunt de pel·lícules de zombis i de vampirs que es feien, recordem aquelles pel·lis de vampirs que eren Underworld, de la mateixa època de Crepúsculo, que era una cosa així com molt gòtica, una mica emo també, i en canvi aquest Resident Evil és d'un pur terror, doncs, del que portem de ja una mica dels últims 10 anys. Dirigeix Zach Cregger, que és el director de Weapons, que aquí ja en vam parlar, que era una pel·lícula que feia l'estructura aquesta narrativa, com si fos Pulp Fiction, d'anar juntant diverses històries i que elles s'acaben sumant, encara que no concordin temporalment d'entrada, i que era una pel·li que estava superbé, que tenia molts missatges sobre la manipulació de masses i que partia bàsicament doncs, del punt en el que uns nens de cop desapareixen tots a l'instant. I aconsegueix fer una grandíssima pel·li de terror, aquesta Resident Evil, que és bàsicament com un origen de la pandèmia. I a mi les pel·lis d'origen a vegades em tendeixen a costar perquè totes tendeixen a semblar-se molt. Però fa una cosa molt difícil, que és que gairebé totes les pel·lis de Resident Evil sempre han sigut com una cosa més grandiloquent, amb molts actors, una molt acostant-se a vegades fins i tot a pel·lis d'acció contra els zombis, i aquí, en canvi, agafa un únic protagonista, i és aquest protagonista com la nit en la que hi ha doncs, tota aquesta fuga i origen dels zombis, com es va trobant amb aquests. I aconsegueix fer com una creació atmosfèrica d'escenari en escenari, començant doncs el bosc aquest nevat que veiem una mica al tràiler. Exacte. Després com se'n va a una casa, com... I a mesura que va avançant, com si fos un videojoc, que va avançant pantalles, la veritat és que la creació atmosfèrica, claustrofòbica, en tots aquests espais, és d'un terror, la veritat, que molt, molt, molt ben aconseguit. Ara té una mica de broma, que no té comèdia, sí que en té una mica, de fet. Se'n sap en riure i aconsegueix crear aquesta mateixa tensió que a vegades et fa riure, però a vegades no saps si realment hauries d'estar rient o no hauries d'estar rient. I sí que és veritat que hi ha un moment... Clar, en la pel·lícula, ja avançava una mica la pel·lícula, que allà pot ser que afluixi una mica perquè té una mica la tendència aquesta de voler adaptar molt al videojoc, de voler respondre molt algunes preguntes, i potser ja no estem seguint només aquest únic protagonista d'escenari en escenari. Llavors, quan intenta avançar una mica més la història, potser doncs, a noves futures adaptacions, sí que és allà quan poder rebaixar una mica sent doncs, una molt bona pel·li de...

0: dels zombis, però sí que és veritat que la seva primera meitat em sembla del millor terror d'aquesta temporada.
1: I ara ens anem a la del públic familiar, que és aquest Coyote versus Acme. Mm-hmm. Vinga.
0: Està bé.
2: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.

0: ¿Alguna vez ha puesto un montón de dinamita en la carretera con la esperanza de que su rival vuele por los aires y es el propio detonador lo que hace boom? ¿Alguna vez ha tirado del cordón de su paracaídas y solo han salido un montón de cubiertos?
1: La culpa no es suya. Los productos AG me dan problemas.
2: Idea.
3: Están viendo la cara del tipo que pretende ir contra la mayor corporación del mundo.
4: Nos demandan por todos los productos, Acme.
5: Acme niega las acusaciones. Es solo para ti. Basta con que salgas por esa puerta.
6: ¡Ah, Pepe!
5: No tiene gracia. Y los dibujos deben tener gracia.
7: ¡Qué emoción! Así podrás demostrarles quién eres.
6: Acme tan adrede productos peligrosos a los dibujos. Desde hace décadas...
8: ¿Hay alguien en el mundo entero a quien le importe lo más mínimo lo que le pase al coyote?
6: A mí me importa. Es uno de los trabajadores más incansables que he conocido. Jamás piensa en rendirse. Y creo que eso debería inspirarnos a todos.
5: No solo quiero asustarlo, quiero arruinarlo.
9: En vosotros. ¡Chao!
10: Bebé, vengo por lo de posar sin pantalones.
5: ¿Qué viste?
10: Pensé que vi.
11: ¿Pensaste que viste?
5: No te pago para pensar que viste. ¿Lo viste o no lo viste?
10: Sí, he visto lo que he visto.
5: ¿Viste lo que viste? ¿Qué viste?
12: Aviam, aquesta m'agrada, eh? Aquí veiem en aquesta pel·lícula que el pobre Coyote, no? Sí. Tot el que li ha passat és per culpa d'aquesta marca de productes, no?
13: La famosa Acme.
12: Acme, no? Que són, podríem dir, dolents, eh?
13: Sí.
12: Allí vaig pensar, està ben pensada.
13: Vaig fer marató de Resident Evil i la pel·li aquesta de Coyote. I quines bones pel·lícules les dues.
12: Sí.
13: T'ho dic en sèrio, em va encantar. Vaig començar amb la del Coyote i després ja vam deixar parlant l'altra. Coyote versus Acme, que és una pel·li que va estar a punt de cancel·lar-se i aquí doncs, sortien una mica els dubtes de si realment seria una pel·lícula fallida, i és tot el contrari, crec que encantat, crec que no està sent gaire èxit en taquilla, però sí que igualment ostres, hi ha hagut un aplaudiment per part de la crítica homogènia, a mi em sembla una grandíssima pel·lícula que aconsegueix fer una cosa, té molt l'estela cap a l'horitzó de la pel·li de Quin enganyó Roger Rabbit, com aquesta unió doncs, tant amb actors com amb dibuixos i tots ells compartint pantalla. I crec que feia molt temps que no veiem una pel·li que fes això i que ho fes tan bé. És una pel·li que aconsegueix com adaptar doncs, la sèrie original, que era bàsicament aquest coyote que perseguia el Correcamins i que tot li sortia malament, com si fos doncs, el Tom i Jerry, aquestes sèries que adaptaven la comèdia slapstick del cinema mut, que simplement doncs, impera només el pur gest més natural. I el més fàcil segurament seria fer allò amb gran pel·lícula, que segurament no els hauria sortit tan bé perquè s'esgotaria una mica el ritme, i aconsegueixen impostar-hi una mica una història, però que també els aconsegueixi sortir molt natural, perquè al final hi ha una cosa que era present sempre en la sèrie, que era doncs, com aquest coyote feia servir armes militars explosives d'una empresa, clarament doncs, amb aquest punt també militar, i aquí té una mirada també justament anticapitalista de criticar com doncs, aquesta empresa se n'aprofitava, que venia aquests materials sabent que tampoc els hi sortia bé. Hi ha una mica el dualisme aquest entre els humans contra els dibus, una mica com si fossin els dibus com a dibuixos animats, com si fossin menors o inferiors, i em sembla que a la vegada té un gambarrisme, té una cosa salvatge, té un frenetisme que la pel·li és incansable i no pares de riure i aconsegueix portar doncs, la comèdia aquesta del gest al món real, i em sembla que li surt molt, molt bé.
12: Doncs ens anem a la tercera proposta, que és En la zona gris.
2: 3, 2, 1...
14: Trabajo con Sid y Bronco desde hace tanto que solo les confiaría mi vida a ellos. Manny Salazar debe 1,000,000,000 de dólares. Sid y Bronco están intentando arreglarlo a su manera.
15: Bonita camisa.
16: De seda. Oye, te he dicho que era de seda.
15: Esta es la isla de Salazar. Y cuenta con un ejército privado.
11: Marcar cada casilla.
16: Controlar el tiempo.
11: Cada engranaje.
16: Bordar cada paso.
11: 3, 2, 1. ¿Distancia?
16: 91. No, espera. Diría que 84.
11: Decídete.
16: 76. Venga, dale.
12: Me muevo. Pel·lícula d'acció de la setmana.
13: Pel·lícula d'acció de la setmana, que em sembla més destacable, sobretot doncs, per totes les estrelles que hi apareixen i pel director, que no pas tant per la pel·lícula, encara que és entretinguda. La dirigeix, en la zona gris, la dirigeix Guy Ritchie, que hi va haver una època que el director està molt de moda perquè era el director de Snatch, Cerdos i Diamantes, per exemple, i ara ja porta una època que estrena una pel·li d'acció a l'any, que ja ha adoptat una mica el punt aquest de pel·li d'entreteniment, encara que doncs, li reconec bastant el mèrit que totes elles entretinguin, que siguin molt divertides, i és una mica el mateix perfil que tenim en aquesta en la zona gris, protagonitzada per Jake Gyllenhaal, per Henry Cavill, que no deixa de ser doncs, una pel·lícula en què un multimilionari roba molts diners i llavors hi ha tot un grup, com si fossin uns mercenaris, uns agents que són... Doncs que se'ls ha pagat bàsicament doncs, perquè recuperin tots aquells diners, i és això, pel·li d'acció, picadíssima, per molts escenaris diferents, com si fos doncs, una pel·li de James Bond, i que li reconec també el punt aquest, doncs, en aquest moment perdre l'atenció, encara que sí que és veritat que hi ha un moment que la pròpia pel·lícula, per acumulació de girs de guió, ja li entens una mica el punt aquest plàstic.
12: Doncs tres propostes de por, aquí li agrada el cinema de terror, cinema doncs, familiar, i aquesta doncs, aquesta d'acció, que també va haver una estoneta per anar a passar l'estona al cinema. Arnau, moltíssimes gràcies.
13: A tu, com sempre.
12: Bon fin de... Adéu-siau.

0: Migdia Central, Eli Pagant.
1: Doncs passen 2:45 del migdia i nosaltres avui a l'altra banda del fil telefònic hi tenim el Joan Murro. Joan, què tal? Com estàs?
2: Hola, bon migdia, molt bé.
1: Tot bé?
2: Tot bé, tot bé. Tot a punt, tot a butaques punt. A punt.
1: Esclar, perquè aquest cap de setmana estreneu butaques, Joan.
2: Estrenem butaques, sí, sí,
1: per
2: sí.
1: Per tant, la gent que vingui aquest cap de setmana, allò...
2: Seran els primers de seure amb les noves butaques, amb la mateixa distribució, el mateix aforament o tot igual, però amb butaques crec que una mica més còmodes i que com a mínim no faran soroll com feien últimament, doncs, del desgast d'aquests 20 anys.
1: Que no? Guinyolaven una mica ja,
2: Sí, començaven a guinyolar, tot i que encara se'ls hi ha donat un bon ús, de manera que han anat a parar algunes a Castellbell, algunes a Olesa de Montserrat a la Passió i algunes a Súria, i per tant encara tindran una segona vida, però bueno, amb un altre local.
1: Doncs aquestes butaques noves que s'estrenen aquest cap de setmana al Teatre Cursal de Manresa. I Joan, amb què s'estrenaran? És a dir, la gent que vingui aquest cap de setmana i seguin aquestes noves cadires, què és el que veurà?
2: Mira, una comèdia molt, molt divertida, que la gent s'ho passarà molt bé. Un dels protagonistes és el Lluís Villanueva. La gent s'ho passarà molt, molt bé. En fem tres funcions, el dissabte, demà dissabte a les 8 del vespre, el diumenge a les 12 del migdia i el diumenge a les 6 de la tarda. I ara, quan jo pengi, podem fer el sorteig per això. Si la gent té el llibret de la programació, allà sol ser la xuleta per endevinar les respostes. I això. I però al mateix temps també el cap de setmana tenim el Festival de Màgia, el 7è Festival Màgic de Manresa, que en aquest cas és demà dissabte també, però al Teatre Conservatori a les 8 del vespre, i durant tot el dia, el dematí hi haurà tallers de màgia allà a l'espai de Sant Domènec, i a la tarda, doncs, pels carrers de Manresa i al pati del Cursal, doncs, hi haurà també actuacions de màgia amb aquest festival de màgia, que és la 7a edició.
1: 7 anys ja,
2: Està dirigit pel Màgic Pol i la gent de l'Associació de Màgia Central, no? Manresa, doncs, és un punt on la màgia, doncs, té importància i té molts mags, i per tant, doncs, aquest festival de màgia.
1: Llavors, tant per una idea genial com per la gala, encara hi ha entrada, Joan?
2: Sí, de la idea genial, sobretot la quina està més bé, la del diumenge al dematí, a les 12 del migdia, però encara n'hi ha de totes les funcions. I com que no ens veurem fins divendres que ve, dir que dimecres tenim aquestes sessions de gent gran, tenim els bojos del bisturí, que és una obra feta per la gent de Fonollosa, diferents intèrprets, alguns fins i tot polítics, com és l'Eloi Fonoll, que en aquest cas, doncs, fa el paper de fa teatre, diguéssim. I això serà el dimecres a les 6 de la tarda, està pràcticament les entrades exaurides, però en tot cas encara en queda alguna, i és dins dels actes de la gent gran, que és el dia 1 d'octubre, en què nosaltres aquell dijous tenim també el Café Trio, que en aquest cas les entrades estan exaurides, que també és un espectacle que fem a la sala petita. I després ja ens anirem a divendres, que ja en parlarem, i el dissabte, que tenim el Fil Invisible, però que ja en parlarem la setmana que ve.
1: Doncs tot això és el que hi ha aquest cap de setmana, doncs, al Teatre Cursal de Manresa. I ara, com deia el Joan, quan ell pengi, faré jo de mà innocent, en aquest cas, que farem, doncs, la pregunta, que ja ho he dit al començar, no he dit de què anava, he dit que sí. La pregunta aniria per una idea genial, que és aquest espectacle que es pot veure aquest
2: molt
1: cap de setmana,
2: divertida.
1: És molt divertida.
2: I si la persona que truca i ho endevina sap quina sessió vol venir, doncs ja quan després em diguis qui ha sigut la persona, ja em dius, mira,
1: és a dir, que li demani, Joan, que si prefereix dissabte, diumenge,
2: Exacte, dissabte a les 8, diumenge a les 12 al migdia o a les 6 de la tarda, i així, doncs, ja li reservem directament dues bones entrades.
1: Doncs aquesta pregunta, que una idea genial, doncs, que farem ara mateix quan deixem la línia lliure. Doncs aquesta gala d'aquest festival de màgia de demà dissabte, aquesta una idea genial del cap de setmana, els bojos del bisturí dimecres. I el Café Trio, que com va passar moltíssim moltes vegades, doncs, que ja està exhaurit. Escolta, Joan, moltíssimes gràcies.
2: Molt bé, i ja direu què tal les butaques, si les veieu, si la gent les veu còmodes, i en fi, crec que la gent li agradarà, són molt boniques, són molt semblants, fins i tot hi haurà algú allà i no sembla que els hagi
1: canviat,
2: són igual de vermelles, diguéssim, no? Però no, estaran molt bé i són una mica més còmodes les quines eren.
1: Escolta, que aquest potser serà el més fotografiat aquest cap de setmana, allò Instagram, Joan? De la gent que vingui al teatre. Joan, ens retrobem divendres, molt bon cap de setmana.
2: Perfecte.
1: Adéu-siau, adéu. Doncs el Joan, que em deixa de mestressa de cerimònies per repartir aquestes dues entrades per anar a veure aquesta una idea genial. Tenim dues entrades. Obtindrà les dues entrades per aquesta obra la primera persona que ens truqui al 93-872-26-37, 93-872-26-37, i ens digui qui és el director d'aquesta divertida comèdia que es pot veure 26 i 27 de setembre. Tenim, com sempre, tres opcions. A, Xavier Ricard, B, Joel Joan, o C, Josep Maria Pou. 93-872-26-37, 93-872-26-37, ja tenim la línia lliure perquè vostès puguin trucar i ens han de dir qui és el director d'aquesta divertida comèdia, si el Xavier Ricard, si el Joel Joan o el Josep Maria Pou. Aviam, tenim una trucada, per tant, obrim la línia. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: El seu nom?
3: Sí. Teresa Quiñeles.
1: Perdó, no l'he entès bé.
3: Sí, Teresa Quiñeles.
1: Teresa, vale.
3: Sí.
1: Doncs
3: sí.
1: Teresa, ens hauria de dir qui és el director d'aquesta obra. Si el Xavier Ricard, el Joel Joan o el Josep Maria Pou.
3: El
1: Xavier Ricard. Sí. Doncs Teresa, vostè s'emporta aquestes dues entrades per anar a veure aquesta obra. Jo faig una mica el que m'ha demanat el Joan. L'obra és dissabte i diumenge. Dissabte a les 8 i llavors hi ha diumenge a les 12 o diumenge a les 6 de la tarda. Sap quan li podria... Digui'm.
3: Sí. Agafaré les de diumenge a les 6 de la tarda.
1: Vale, doncs diumenge a les 6 de la tarda, val, fantàstic. Doncs Teresa, vostè que se'n va veure aquesta obra, aquesta comèdia, una idea genial, aquest diumenge a les 6 de la tarda. Teresa, moltíssimes gràcies per trucar,
3: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau, que vagi molt bé. Adéu. Doncs feina feta no fa destorb, i hem regalat les entrades, hem acabat, per tant, com hem fet al llarg de tots aquests dies, acabem, ja ho saben, aquest migdia central amb música. Ens queden 3 minuts per arribar a la 1 del migdia. Nosaltres només desitjar que tinguin un molt bon cap de setmana. Ens retrobem en aquesta mateixa sintonia, tant al 95.8 de l'FM com al 88.1, aquí a aquesta casa, a Ràdio Manresa, dilluns, quan passin uns minuts. Molt poc, per això un minut de les 12 del migdia serem aquí. Ara els deixem amb el Passeu, amb aquest resum que els oferirem tots els divendres dels millors moments d'aquest Passeu de tota la setmana. Ara, però, acabem amb música i tornem a ballar. Aquesta ara va bé ballar, no? Amb la bicicleta, amb Carlos Vives i Shakira. Adéu-siau!

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som divendres i com cada divendres toca fer un repàs dels millors moments del Passeu Passeu d'aquesta setmana. Som-hi!
1: Passeu, passeu.
0: Com es motiva unes noies que estan fent una gran temporada, que ja la van fer l'any passat, del bàsquet, veient que la repercussió que té el que elles fan no va tan enllà com el que fan jugadors que, bueno, que podrien estar al seu nivell o una mica més alt, però que tenen molt més ressò. Com es motiva?
2: He de dir que elles ja venen motivades. Estan molt contentes d'estar jugant al club on estan jugant, perquè ho han manifestat. Es veu ara mateix en el seu joc. Si veniu a veure un partit, veureu que disfruten el camp, que estan gaudint d'aquell partit. Ja no només juguen a bàsquet, sinó que volen gaudir i fer gaudir el públic. I de la manera, i és que ho veus, tu te sentes i dius, és que estan gaudint. És que podríem dir al Barça de futbol, que estem dient, estan gaudint jugant a bàsquet i estem gaudint nosaltres, doncs ens està passant el mateix amb aquestes jugadores. Val dir que tenen a darrere, i també fa de mal dir que ho digui jo, que ara mateix doncs, en soc la vicepresidenta, que tenen a darrere una junta, que tenim unes ganes i els hi donem tot el que podem, i a vegades més i tot del que podem donar. No elles només, sinó tot el club. Tenim un club que volem, que és per totes. No és només ara tenim aquest equip que està jugant a Lliga Femenina 2, estatal, i que anem a per elles a mort. No. Anem a mort amb tot el club, des de les més petites de 4 o 5 anyets fins a les més grans, de la més gran que tenim té vora 30 anys. Doncs què passa? La graderia se'ns omple de nenes petites que venen a veure aquestes grans que per elles són el seu model.
0: Em dóna la sensació que és una muntanya que s'ha anat pujant i que ara esteu arribant al cim, en el sentit de dir, veu presentar nova mascota fins i tot, esteu creant
2: molt
0: comunitat.
2: Ràpid, estem anant molt ràpid.
0: Esteu, sí, vull, des de vosaltres també, que us ho mireu des d'una vessant més periodística, diguéssim, com la valoreu, aquesta evolució?
3: Bueno, de fet, el Club Bàsquet Femení, el Manresa CBF, ha recollit el testimoni de la història del bàsquet femení de Manresa. Fa, a finals del segle passat, el bàsquet femení Manresa era també un referent a nivell de Catalunya, i diguéssim que ha viscut això. Jo crec que el Quinzenàs, tot i que se n'emporti gran part del protagonisme del esportiu de la ciutat, diguéssim que també ajuda a crear aquest ambient basquetbolístic a la ciutat. Sí. Llavors ens trobem amb un club de recent fundació que l'únic que ha fet és, excepte l'any passat, anar pujant de categoria cada any.
0: És que és
3: gairebé
0: molt fort.
3: Si no vaig errat l'any passat. I l'any passat, amb una plantilla que acabàvem de pujar de la Supercopa, van quedar sisenes. Vull dir que, diguéssim, que està fent una evolució molt bèstia, i amb els fitxatges d'aquest any ja veurem com acaba la Lliga, ja veurem, perquè no...
2: Però amb això sí que ens assemblem al Quinzenàs. Hem hagut de canviar gairebé tot l'equip.
3: Sí, clar.
0: Perquè també feu aquesta funció una miqueta de trampolí, creus, Imma?
2: Home, ara mateix jo crec que sí. Perquè hi ha hagut jugadores que han dit, ei, vull venir a jugar aquí. Perquè vinc a estudiar a la FUB, que hi ha alguna que ha dit, vinc a estudiar aquí, per tant m'interessa a jugar al vostre equip i això, per tant una miqueta de trampolí sí que venen a mostrar-se, perquè és la primera categoria estatal, i per tant a veure si algun equip de les grans... Tenim la sort de tenir molts sponsors petits que ens ajuden a tirar endavant tot el projecte. Del primer equip no tenim cap sponsor principal, la resta d'equips tenim tots els equips amb un sponsor. Ens ajuden a que cada equip sigui sostenible per ell mateix. Pel primer equip no tenim un sponsor principal, té petitets, que si veieu la samarreta, la cubre, no sé què, té diferents sponsors, uns que en donen més, uns que en donen menys, però un sponsor gran.
3: Que doni nom a l'equip.
2: Sí, que doni nom a l'equip, això no hi és. No hi és perquè costa molt, perquè és que tenir un equip a la tercera categoria estatal val molts diners. I és molt difícil que hi hagi una empresa, i més aquí a Manresa, que t'aporti uns diners lo suficientment elevats com per dir, vale, sí, tu pots ser l'esponsor. Per no menysprear els altres,
3: sí.
2: Només baixar
0: clar.
2: Quantitat. Però aquí és molt difícil, perquè la majoria, i ho he de dir, la majoria se'n van cap al Quinzenàs. I et diuen, no, és que hi ajudem al bàsquet. Ja. Sí, ajudeu al bàsquet masculí, però al femení no.
0: Bueno, clar, mantenint la pista en condicions, no? També una miqueta, que és la pista on juguen.
2: Bueno, el curiós de la pista, ara que parlem de la pista, és que hi ha un nombre d'espònsors molt grans que surten a les nostres retransmissions, perquè s'han de retransmetre tots els partits, es retransmeten tots els partits pel canal Federació.
0: És obligatori per llei.
2: És obligatori, i surten tots aquests espònsors del Quinzenàs, als quals hem trucat i hem dit, home, una petita part perquè sortiu, ajudeu-nos.
0: I no, eh?
2: No hi ha hagut cap retorn.
4: Bueno, això és una mica el que és l'esport i Manresa, no? Un projecte que ha nascut fa relativament poquet, 5 anyets, que és un cas d'èxit, perquè des de l'inici tot són ascensos, això parla d'una gestió... Hi ha un històric, això no ha sortit del no-res, això és el recull una mica d'una trajectòria de bàsquet femení a Manresa.
2: Totalment, recollim aquesta herència i amb orgull.
4: Moltes entitats... És dir, que jo és un club que jo crec que ha fet les coses molt bé en el sentit que ja s'ha situat en el panorama d'entitats esportives manresana. A més, va néixer amb molta energia. Per exemple, nosaltres que som del Mundillo, amb una imatge corporativa molt potent, molt encertada.
0: Totalment.
4: Jo les imatges sempre que he vist de publicacions a les xarxes i algun trosset d'algun partit que he vist, és un equip que desprèn molta energia, unes noies que són un espectacle, veure-les jugar. A vegades em demano fins a quin punt, m'imagino que per qualitat de la pista i de les instal·lacions estareu supercontentes de jugar al pavelló.
2: Per descomptat.
4: Però, evidentment, hi hauria molt més ambient en un pavelló més petit, més recollidet, que, no? A vegades fa cosa de veure el pavelló, un pavelló que és molt gran, amb un aforament important, no vull dir buit, però clar, és complicadíssim que es vegi mig ple un pavelló tan gran. Jo crec que en aquest sentit, però per posar un però al que he dit al principi, un cas d'èxit, ja voldrien totes les entitats esportives en aquest curt període de temps situar-se on s'ha situat el Manresa CBF, que ja el coneix tothom, i bé, doncs, això parla de la bona feina feta, llavors doncs, benvinguts al club d'entitats esportives manresanes, que són un cas d'èxit i que tenen... Aquestes dificultats, que és la de tots els clubs de casa nostra, perquè ho fan bé i juguen en categories altes, que tenen uns requisits i unes exigències econòmiques, perquè parlem d'esport. Abans ho dèiem, nosaltres, des d'Esport Central, que hem començat ja visitem moltes entitats esportives, diferents esports, quan agafes una mica de confiança, i un cop ja hem parlat del tema esportiu, tothom parla del tema finançament, és dir, i no hi ha un altre.
0: Hi ha una feina darrere també de divulgació i de comunicar tot el que està passant, que no és gens menyspreable. Jo mirava el perfil de l'Instagram i aquest cap de setmana potser heu fet 6 publicacions. És a dir, aquí hi ha d'haver alguna persona, és a dir, o que s'estima molt el club i que, per tant, gasta temps seu lliure per fer això, o una persona contractada per fer...
2: Són dues persones de la junta directiva que s'ocupen de fer això, que són l'Anna i el Lluís, i que s'ocupen de tota la comunicació, i inclús amb tractes també amb alguns sponsors per fer les publicacions dels sponsors que toca.
0: Tot és desinteressadament.
2: Tot és desinteressadament.
0: És molt bèstia, eh? És molt bèstia. I...
2: Això passa a la majoria d'entitats.
0: Sí, ja ho sé, però...
2: No som especials, això passa a la majoria d'entitats.
4: Però hem de fer mirar això, eh?
0: Però hi ha d'haver una passió que et mogui. És a dir, hi ha d'haver una passió que sigui superior a tot, pues no?
5: Bueno, clar, des que hi ha un grup de persones que decideixen retornar el bàsquet femení de Manresa al nivell que li toca i s'organitzen per crear un club, ja és un inici des de la passió, no és pas des de l'interès. És que si tu vols treure diners, no muntes un club de bàsquet, i menys femení.
0: Sí, sí. Bueno, i suposo que també hi ha el fet aquest que sou una pinya, no? La sensació, bueno, el que deia el Sergi, no? Que quan veus jugar les noies, l'energia que desprenen, però també fins i tot ho desprenen les publicacions de l'Instagram o com parleu, que aneu més enllà, que la cohesió la treballeu moltíssim i que les jugadores
2: I
0: més enllà de companyes...
2: No només estimem el bàsquet... i estimem aquests valors, no, estimem Manresa i volem que Manresa estigui el nom de Manresa, si no, si ho fixeu amb la nostra equipació, Manresa ben gran aquí dalt i un skyline al darrere, sí. I Montserrat, i vull dir que estimem la nostra terra i com a tal la volem portar tot arreu.
0: La relació entre elles, que la sensació és que són amigues més enllà de companyes d'equip, no?
2: Mira, això et posaré un exemple. Aquest any, evidentment, hem canviat a 8-9 jugadores,
0: que això també desestabilitza una barbaritat.
2: I jo vaig anar a un dels primers entrenaments, vull dir que feia, res, 4 entrenos que estaven totes juntes, i he pensat, no pot ser que estigui 4 entrenos. Si sembla que ja portin anys juntes, la manera que s'animava, la manera que reien en algun moment, la manera que... I tenen aquest esperit també de fer una pinya des del primer dia.
0: I això qui ho provoca?
2: Bueno, això ho provoca, suposo, aquesta que et dic, aquesta filosofia de club que els transmetem, i evidentment els entrenadors, que són els que estan amb elles totes les hores que estan aquí.
5: De fet, és que a Manresa tenim la immensa sort, ho parlàvem també abans en micro tancat, que tant d'entitats esportives com d'entitats culturals n'hi han una pila.
0: Fotiment.
5: O sigui, quan diuen... Quan abans es deia, és que Manresa no s'hi fa res, jo no sé qui va acunyar aquesta frase, però és que Manresa, per exemple, esportivament, tu pots passar tot el cap de setmana veient esport, si vols.
0: I tant,
2: des de les 9 del matí.
5: Des de les 9 del matí.
0: O des d'abans, eh?
5: Vull dir, fins i tot de categories superiors, eh? No només, evidentment, que de categories base n'hi ha molt, però és que quan no hi ha el futbol, hi ha el futbol sala, quan no hi ha el bàsquet, el quinzenàs, hi ha el Manresa Club Bàsquet Femení,
2: i el voleibol, és que tenim, jo crec que gairebé totes les disciplines...
5: Un dels equips juga fora, segur que n'hi ha un altre d'una altra disciplina que juga a casa, vull dir que pots omplir-te el dissabte i el diumenge només seguint esport.
1: Passeu, passeu.
0: I aquesta temporada els dimarts del Passeu, Passeu seran especials perquè comptarem amb la complicitat de 3 persones que ens ajudaran a entendre el món de l'empresa més enllà d'allò estrictament laboral. Perquè darrere de cada negoci hi ha persones, equips, històries i maneres de fer. Hi ha decisions, reptes i també la necessitat de crear espais de treball més humans, més saludables i més ben preparats per afrontar el dia a dia. Durant aquesta temporada parlarem de qüestions com la incorporació de professionals, la formació, el talent, el benestar de les persones i la manera com les empreses poden afrontar els seus reptes tenint en compte no només els resultats, sinó també les persones que en formen part. I per fer-ho comptarem amb 3 veus que coneixen de prop diferents àmbits del món empresarial i que ens aportaran la seva experiència, els seus coneixements i la seva mirada. Tots 3 formen part de l'equip de GCT Plus, una empresa nascuda aquí a Manresa, que té una llarguíssima trajectòria en el món del treball temporal i que ha anat ampliant les seves àrees d'actuació per oferir serveis relacionats també amb el talent, la formació, la consultoria i l'eficiència energètica. Us els presento. A la meva esquerra, comencem l'alineació. Josep Candàliga, director de l'oficina de GCT Plus a Treball Temporal a Manresa.
6: Bon dia.
0: Bon dia, Josep, com estàs?
6: Molt bé, aquí iniciant un programa nou. A veure...
0: Jo moltes ganes d'aprendre, Moltes ganes d'aprendre. Al costat del Josep tenim l'Andrea Rodríguez, que és una de les responsables de la consultoria i assessoria energètica de GCT Plus. Andrea, què tal?
7: Bé, molt bé, moltes ganes.
0: No sé si ho he dit bé, no sé si dieu GCT Plus Eficiència Energètica, normalment es diu així, però bueno, més o menys és això,
7: sí,
0: no?
7: Sí, és així. GCT Plus Eficiència Energètica.
0: Perfecte, que és un tema de rigorosa actualitat, a més, i suposo d'interès empresarial. Sí. I a la meva dreta tenim la Rosa López, que és l'encarregada de GCT Plus de formació, responsable de l'àrea de consultoria, de formació... també molt interessant, Rosa, perquè hi hagi empreses una miqueta amb un ambient sa, no?
8: Bueno, la veritat és que sí, és un àmbit molt interessant i que tenim moltes ganes de compartir amb vosaltres i que ens coneixeu.
0: Que bé. A veure, audiència, estimada audiència, heu de saber doncs, que els dimarts no sempre vindran tots 3 junts, sinó que avui els hem fet venir tots 3 junts doncs, perquè així presentem la secció, però aniran venint un per un, cada dimarts s'aniran alternant i també potser doncs, ens portaran testimonis, ens donaran a conèixer alguna data interessant, anirem aprenent, també si vosaltres evidentment teniu preguntes ens les podeu fer arribar a infocentral@canaltronja.cat. Vull dir, això ha de ser un espai dinàmic on entenguem l'empresa de manera propera, de manera amable i des d'un amb un llenguatge doncs, que tots puguem entendre.
6: És una empresa de proximitat, de Manresa, de capital català, i que a més pues, bueno, està creient pues, en créixer i en aportar un valor afegit més a tot el país. No som una multinacional, però sí que som una empresa molt propera, amb atenció molt personalitzada, en tots els àmbits, no? I parlo fins i tot dels companys, eh? Vull dir que amb això, en aquest sentit, nosaltres el que volem transmetre és poder ajudar les empreses, per un cantó, però també poder ajudar els treballadors que estan buscant feina o que volen canviar de feina.
9: Jo, quan penso en treball temporal, penso en això. Ei, nosaltres estem aquí, si tu ets una persona que busques feina, vine, que nosaltres tenim una cartera d'empreses amb ofertes laborals que potser poden encaixar amb tu. Seria una miqueta aquest el resum perquè l'entengui...
6: Evidentment, vull dir, nosaltres cada dia ens entren coses de demanda de les empreses que necessiten, no? I vull dir, una mica va lligat amb això, i moltes empreses que potser fins i tot no els hem anat a tocar la porta perquè o busquen a l'atzar, o els hi ha dit algun altre client que ens truquessin, que som, bueno, som gent que... molt responsables, amb, moltes, amb molta iniciativa, i també som sincers, que tampoc tenim una vareta màgica i que no tenim les tenim treballadors, però que potser per la seva empresa en aquell moment no hi són.
9: Qui també tracta amb empreses, no? És la Rosa, bueno, l'Andrea, evidentment, també tots tracteu amb empreses, no?
8: Sí.
9: Però tu, Rosa, per posar una miqueta en context l'audiència, quan entres a GCT Plus? Perquè entenc que abans de crear-se com aquesta secció que és més de formació i de consultoria, van passar uns anys. Llavors, sí. Entres tu? Com va anar això?
8: Jo vaig entrar el 2015 a GCT Plus, doncs perquè el grup, no només, o sigui, l'ETT estava consolidada, l'ETT estava creixent, o sigui, ja tenia les seves carteres consolidades i tal, i, bueno, volien donar més serveis a les empreses, no només el tema de l'ETT, sinó complementar amb d'altres serveis de consultoria i, en aquest cas, de formació. Vale, llavors el Ferran, vaig començar a treballar amb ells, amb l'equip, vam muntar la consultoria de formació per fer aquest servei a les empreses. Llavors vam començar una miqueta, doncs, amb el Josep per donar servei, diguem-ne, a la pròpia ETT, és a dir, ampliar i donar un punt més de plus de qualitat al servei de la pròpia ETT, formant els treballadors de posada a disposició, és a dir, amb el tema del metall, doncs els hi fem primer els cursos del metall, de seguretat, amb temes de carretons o de maquinària industrial, els hi fèiem tot això, i així vam començar a fer, doncs, aquest servei primer a la nostra empresa, al nostre grup, que anava creixent i consolidant, i, clar, a poc, doncs, els propis clients també ens anaven coneixent, els clients de l'ETT, i ens anaven demanant disculpeu, aquest servei a nosaltres també, és a dir, fent formació pels treballadors de posar a disposició a l'ETT, però a poc i cada vegada més ha anat creixent el mercat de formació cap a altres clients externs. No només donem el servei de formació, sinó també fem tot el tema de consultoria i tot el tema de suport a l'àrea de recursos humans, que cada vegada els recursos humans abans era una cosa que només feia nòmines, a poc, que
9: això, no.
8: Aquí és un tema que s'hauria de posar sobre la taula,
9: doncs,
8: vale,
9: doncs perquè posa'l.
8: Ara recursos humans ja és gairebé tot.
9: Wow.
8: Menys la producció, o sigui, l'organització de la producció, poca cosa més, no passa per recursos humans, vale? Tot el tema de seguretat, de salut laboral, seguretat, organitzen absolutament molt. Amb la qual cosa, les empreses han notat aquesta pressió dintre d'aquests departaments i ens truquen, els ajudem a portar i a externalitzar segons quines coses, com temes d'igualtat, per exemple, fem tots els plans d'igualtat, tots els temes dels protocols de LGTBI. Al final, portem, de fet, molts anys per això treballant dintre del món de la formació, per saber quins col·laboradors i quines necessitats tenen les empreses i fer el match. És a dir, nosaltres som els que busquem els millors professionals per fer les formacions i cobrir les necessitats que tenen les empreses. Moltes vegades, el 80% de les vegades, sí que és així, l'empresa té diagnosticada la seva necessitat. Però hi ha vegades que les empreses no es plantegen la necessitat, sinó que ens plantegen els problemes. Vale? Nosaltres ara tenim un problema, que és que, part de l'equip no s'entenen amb un responsable, la persona és molt vàlida, però hi ha un problema de comunicació o hi ha un problema de gestió. Llavors, fem la diagnosi i, un cop feta la diagnosi, busquem les solucions als problemes. És a dir, fem una miqueta també de metges.
9: Andrea, tu ets la que t'has incorporat més tard, estàs a Eficiència Energètica. Sí. Com hi entres i quina és la funció d'Eficiència Energètica?
10: Vale, doncs mira, jo vaig entrar fa poquet, farà un any i mig que vaig entrar, estic molt contenta per l'oportunitat que se'm va donar. He après moltíssim en aquest àmbit, sempre m'havia cridat molt l'atenció, no?, el que és l'àmbit de l'energia, la sostenibilitat... però bueno, em van donar l'oportunitat d'aprendre més i de poder doncs, endinsar-me més en aquest món, i he après moltíssim, i bueno, doncs, al final la nostra funció, vale, la Rosa, doncs, per exemple, forma els treballadors d'una empresa, no, que el Josep doncs, els hi aconsegueix, uh-huh. i nosaltres el que fem, vale, és el que és l'energia, vale, de les empreses o de particulars també, no sempre hem de parlar d'empreses.
0: Ah, d'acord, mira,
10: també,
0: a veure, això és
10: també a nivell particular, vale, a casa teva mateix, o als uh-huh. teus pares, als teus avis, a tothom, o als treballadors d'una empresa. La nostra finalitat és, l'objectiu és fer que estalvin amb energia i que siguin conscients i puguin entendre una mica més aquest àmbit, vale? Que és un àmbit més complex, més tècnic, potser, podríem dir, i la finalitat és aquesta, vale? O sigui, fer-los estalviar amb diferents doncs, projectes o simplement que entenguin el que és una factura i anant amb els ítems on es pot estalviar. És molt important que quedi clar el concepte de que nosaltres no som cap mena de comercialitzadora, uh-huh, vale? És a dir, nosaltres al final som consultoria, vale, energètica, i el que fem nosaltres és treballar amb totes les comercialitzadores, vale, i és el que ell bé deia, anem a buscar per cada perfil de consum, per cada client, per cada empresa, el que millor se li adapti, el que li faci estalviar més diners, uh-huh. vale, per horaris, per producció, vale, és a dir, hi ha empreses doncs, que fan servir més el clima, hi ha empreses de metall que tenen molta més maquinària, amb motors, llavors el que fem nosaltres és un estudi, vale, perquè tenim un grup d'enginyers també, fem un estudi valorant i aconseguim per aquella empresa el que millor se li adapti a nivell energètic, que li faci estalviar més. I a nivell particular, vale, que també és important, el que passa que com el consum en particulars és molt més baix, doncs realment no te n'adones com una empresa.
0: No es nota tant, clar.
10: No es nota tant, però també pot haver-hi bastant estalvi. És a dir, anualment és molt important que tant les empreses com els particulars revisem i sapiguem en quina situació actual de mercat d'energia ens trobem per millorar i buscar aquest estalvi.
6: Hi ha un mercat que hi ha moltes ofertes de treball. Què passa? Que potser ve un treballador, ve amb tu i et diu que t'accepta una feina i al mateix moment el trucaran d'un altre lloc i potser li ofereixen una cosa que potser ni 100 euros més i se'n va, no? Mm. O millor hasta menys perquè li han venut més bé que potser serà una cosa molt llarga i cap d'uns dies et torna a entrar per la porta i diu, bueno, és que m'han dit que era per
0: no era començar
6: i que era fixa i resulta que s'ha acabat, no? Tothom fa servir les estratègies. Llavors jo crec que el mercat i les empreses són coneixedores, vull dir, ja no és solament amb l'ETT, vull dir que si ells contractant directament personal es troben en aquests casos, no? Uh-huh. Llavors tot això no ajuda a tenir un compromís de les persones. Vull dir, també, ja t'ho dic, també és veritat que potser la societat té unes altres prioritats.
8: Exacte.
6: Abans tu veies una empresa de llauneria i això que treballaven divendres, dissabtes i més, quasi bé, i ara el divendres al migdia plega tothom.
8: La societat té unes altres prioritats.
6: Per què? Perquè busquen també en tots continuats centrals, encara que sigui de 7 a 3 o de 8 a 4, però ja busquen una miqueta aquests altres conceptes. Jo crec que la filosofia de la gent va cap aquí. I les empreses també ho estan entenent, que està passant tot això i que si vols tenir professionals, pues has d'adaptar una mica. Ja no és a vegades per sou, vull dir, és per buscar per condicions horàries.
8: Exacte, és que això a poc a poc...
6: Perquè el sou també és veritat, vull dir, un sou, vull dir, pot haver una persona que dius, bueno, me'n vaig a treballar, que això ha passat a molta gent, no? I tens un sou que de 24.000 euros, per dir una cosa, que no estàs obligat a fer la renda, i potser t'ofereixen un sou de 25.000, que has de fer la renda, no? Mm-hmm. Llavors tu t'has canviat de feina i quan resulta que quan has anat a treballar trobes la primera nòmina de mes o la segona, resulta que estàs cobrant menys que amb el que estaves en 24.
0: Mm-hmm. Sí,
6: no?
0: sí.
6: Jo vull dir que la filosofia aquesta, la gent té més veritat que jo dic que els catalans són bastant propensos a ser conservadors de no molts canvis, eh? Però també és veritat que ara... Últimament veus que la societat,
8: la gent jove
6: no fa por de dir, bueno, no tinc res avui, demà ja estan.
8: I no vol una feina per tota la vida.
6: I això és veritat.
0: Per
6: això
0: és el que em referia. I també una pregunta que vull fer és, per què una persona que busca feina o per què una empresa que ofereix feina és millor que vagi a una ETT que no pas que posi el cartellet de es busca dependent?
6: Jo poso l'exemple molt fàcil. Vull dir, si tu tens una empresa i poses un cartellet com una botiga que té una dependenta, que busca una dependenta, posem l'exemple de dependenta, és molt fàcil que posis un cartellet i que allà vingui la clienta que tal, que té una neta, que pot treballar, i tu no l'agafes, a lo millor perds la clienta. En canvi, tu el que fas amb aquesta persona, a lo millor li enviaràs dos o tres persones per triar, i ella sempre dirà que l'ha agafat a través de l'ETT.
10: Exacte.
6: I l'ETT jo penso que és, et dona l'oportunitat de conèixer les coses bones i les coses dolentes que té aquell treballador o treballadora.
8: Et dona temps, no?
6: Et dona temps a saber. No vol dir que això serveixi per sempre, perquè jo sempre ho dic que...
8: És un contracte prematrimonial.
6: La gent que gira i el millor està per cap baix, no?
11: I perquè més o menys hi posa el temporal, és com per curar-se amb salut, perquè en el fons també pot acabar sent indefinit.
6: El treballador té una oportunitat que li has obert una porta a una empresa que ell potser no hi hagués anat a tocar-la, i l'altra cosa, que de cara a l'empresa li dones una oportunitat a que aquella persona no l'ha de contractar directament indefinida, que la pot provar, que la pot tenir un temps, i que si li agrada i funciona bé, doncs sap que se la podrà quedar.
1: Passeu, passeu.
11: Molt bon migdia, estimades i estimats, i benvinguts a la tardor. Avui som dimecres 23 de setembre, i és el primer dia d'aquesta nova estació que encetem. I l'encetarem com? Doncs parlant de teatre, de creació i de tot allò que passa damunt i darrere d'un escenari. Perquè segur que ja ho sabeu, i és que aquesta nostra comarca té un estol de companyies amateurs increïbles que cada any en regalen noves produccions per gaudir. Aquesta vegada qui està d'estrena és la companyia de teatre dels Carlins, que el cap de setmana que ve, el 3 i el 4 d'octubre, estrenarà Un agost particular, el seu nou muntatge, que s'inspira ni més ni menys que en la mítica Agost de Tracy Letts. Sí, sí, aquella que el 2010 va estrenar-se al TNC amb un muntatge brutal sota la direcció de Sergi Balbel i Anna Lizaran i Emma Vilarassau com a caps de cartell. Aquest agost que veurem els Carlins, però, és una mica diferent, perquè sí que escenifica les tensions de la família Weston, com a l'obra original, però també té de protagonistes una colla d'actors i actrius d'una companyia de teatre que, precisament, està assajant aquesta obra de teatre. Però què passa? Que pocs dies d'estrenar passen coses. Passen coses amb els actors que interpreten els personatges d'agost. I per explicar-nos totes aquestes coses que passen, com va l'assaig, com estan en tot plegant aquesta nova producció, ens acompanyen els actors Dani Ledesma i Txell Vall, i el director i dramaturg d'aquest agost particular, Ivan Padilla, que també fa d'actor. Per tant, saludats tots plegats, benvinguts a la tardor, benvinguts al Passeu Passeu. Moltes ganes de veure aquest agost particular, que clar, entenc que sí que té escenes d'agost, però l'has hagut d'escriure de nou, no, Ivan?
12: Sí. En realitat, hi ha escenes d'agost, evidentment, de Tracy Letts. És una obra que a nosaltres ens agrada molt, bueno, i tu ja n'has parlat, hi ha el muntatge, hi ha la pel·lícula també d'uns anys després.
11: Amb Julia Roberts, no?
12: Julia Roberts, Meryl Streep, que també és una meravella. I és una obra d'aquelles, no?, que teníem al cap. Per què? Perquè el tipus de teatre que el planteja, el tipus de personatges, se diu molt amb el tipus de teatre que nosaltres fem a la companyia dels Carlins. I llavors ens quadrava molt aquesta història amb els actors, perquè ja ho he explicat altres vegades, però almenys, tal com jo entenc aquesta companyia, és més que fer obres i després busco els actors, per mi és molt important que trobem obres que s'adiguin a la companyia. Vale? I llavors aquesta era d'aquelles obres que dius, aquesta se diu. Però hi ha l'altre hàndicap que és, i tu també ho saps perquè ho hem parlat altres vegades, que a mi personalment, quan he tirat endavant un projecte, si és tal qual, no em motiva. O sigui, hi ha d'haver alguna altra cosa, una més a més, que diguis, val, estem muntant aquesta obra, però hi estem aportant alguna cosa d'especial, algun tret distintiu, alguna cosa que dius, això ho fem nosaltres només. O sigui, és una aportació nostra a aquesta obra, que evidentment ja és una meravella, però com que ja s'ha fet, ja és una meravella feta per qui l'ha fet, i tampoc tenim els recursos per fer-la, perquè és una obra que a nivell d'escenografia, per exemple, si es fa tal qual és, demana molt.
9: És que jo recordo que fins i tot girava, no?, sí, l'escenari, no, allà al TNC.
13: Era una casa,
12: sí, allà,
9: exacte.
12: I, clar, reclama molt, i més ja fins i tot per acotació de l'obra de teatre, eh? Està reclamant tenir una escenografia molt bèstia,
9: clar.
12: Que nosaltres, com a companyia de teatre modesta, no ens podem permetre. Llavors era com un... Com podem explicar aquesta història aportant alguna cosa més a les versions que ja s'han fet? I d'aquí, anar rumiant, va sorgir... Què passaria si el que fem és una companyia de teatre modesta, com som nosaltres, que està volent portar a terme agost, no? I a partir d'aquí ens va semblar que era bonic, perquè a part a les companyies passa molt, i això passa a qualsevol companyia, no només a la nostra, és que moltes vegades passen coses que dius, ostres, l'obra de teatre és això. És més el que passa darrere que el que passa davant. Una mica pel davant i pel darrere,
9: davant i pel darrere,
12: no? No portat a l'extrem aquest còmic, no? Però sí que hi ha un punt així. I llavors vam dir, ostres, doncs que guai seria, en el punt en què estem ara i que volem explicar aquesta història, que si la línia és una companyia que està, que vol representar aquesta obra, fer una trama paral·lela a l'original, que és d'aquesta companyia, i la creem entre tots. Per això jo dic, jo sóc el dramaturg de l'obra, perquè evidentment he adaptat a gos per poder-la explicar en el temps que tenim, i perquè d'alguna manera he fet com l'estructura d'això. Però una de les gràcies, crec que és la principal, és que el text del que fa referència a la companyia s'ha creat a partir d'improvisacions dels actors.
9: Ostres, que xulo!
12: És una creació col·lectiva, vale? Vull dir, no és una creació de l'Ivan, l'Ivan ho ha endreçat.

0: improvisacions que vam anar fent amb sessions de treball, que algunes érem tots, altres eren en grups petits, per intentar fer aquesta mena de collage i que tingués un sentit, també una mica partint de la premissa aquesta, que l'estructura sí que la tenia bastant clara, de quan intervenia la companyia, quan fèiem l'obra de teatre original, no? Una mica buscant com... Són tres moments. L'obra de teatre original són tres actes i nosaltres, la companyia, la situem també en tres moments concrets. A un mes d'estrenar, a 2 setmanes d'estrenar i el dia abans d'estrenar.
1: Hi ha inspiracions amb els personatges, amb la mateixa, amb les mateixes persones que conformeu la companyia? És a dir, per exemple, la Txell té trets de la Maribel o el Dani té trets de
0: Sí,
1: l'Ivan?
0: es poden trobar,
2: Sí,
0: es poden
2: perquè és
0: trobar.
2: això, clar, el fet de fer-ho a partir d'improvisacions, allà van sortir coses nostres, també, o
0: Clar.
2: coses d'algú altre, llavors està com intercalat.
0: Hi ha moltes situacions i moltes frases que es diuen que estan tretes d'improvisacions, però que en realitat les improvisacions ja bevien de la realitat. Hi ha molt de la nostra companyia a la companyia. Portat a un extrem...
1: Clar, però vull dir,
2: Estripat.
1: és a dir, el Dani tindrà coses de Dani o tindrà coses d'algú altre? És a dir,
0: Dani no és el Dani.
3: el Dani no gens el Dani. I hi ha moltes coses de dinàmiques de la
0: Sí.
3: companyia, també.
1: Per exemple?
2: Són coses portades a l'extrem.
1: Però també se'n riu el mateix.
0: Sí,
1: No,
0: ens
3: ens
0: en
3: veiem
0: riem molt
3: totalment.
0: nosaltres també.
3: Sí, i
2: Per
3: molts
2: exemple,
3: comentaris van
2: sí.
3: dirigits
2: Per
3: molt
2: exemple,
3: clarament
2: ja...
3: de...
2: Sí. Hi ha alguna frase que ens diuen a nosaltres, en plan, i vosaltres que us creieu professionals i aneu d'estrelles, saps? Hi ha
0: Sí.
1: I això va sortir d'una
2: enginyos així.
1: improvisació o ho has posat tu mateix?
0: No, no, no,
1: No,
0: això
1: no,
0: surt
1: no.
0: d'improvisacions. Sí.
1: Escolteu una cosa, clar, nosaltres donem molt per suposada l'obra Agost, però expliqueu una miqueta l'argument i si voleu desvetllar una de les escenes que fareu o algun dels moments que la gent que us vingui a veure podrà gaudir.
0: Ho explico jo.
2: Sí.
0: És que si no, després diuen que parlo massa, però clar...
1: Expliqueu entre tots. No, tens raó, Ivan,
0: Clar,
1: clar, és que
0: gràcies.
1: escolta.
0: Home.
1: Entre tots. Agost com comença?
2: Agost tracta d'una família d'Oklahoma en la que hi ha una mare que té una germana, aquesta mare està casada i té 3 filles,
1: Sí.
2: i aquesta germana també està casada i té un fill. Aquesta és la família. Llavors, les 3 filles viuen a fora. Llavors hi ha un fet que fa que desapareix el pare. Llavors han de venir les germanes a veure la mare i a trobar el pare. I aquesta mare està malalta de càncer. I a partir d'aquí es desenvolupa una història
1: Perquè la tieta i el cosí també estan parlant,
2: també estan
1: entenc.
2: per allà, amb el tiet també. I a partir d'aquí és tot de relacions familiars tòxiques, de conflictes entre mare, filles, germanes, i és això, és un conflicte de relacions familiars.
0: Sí, aquesta trobada fa que una mica esclati tot, no? O sigui, aquestes relacions familiars tan tòxiques i tan fetes malbé, en què hi ha odi, també hi ha amor, eh? Vull dir, hi ha les dues coses, i també molt extrem, no? Molt, molt, molt erosionat pel temps, fa que aquesta trobada es posi tot de manifest i que el desenvolupament dels esdeveniments faci que aquestes relacions es posin, doncs això, a primera línia i s'hagin de resoldre o no. La companyia dels Carlins
1: Això, quan dirigeix
0: és
1: l'Ivan.
0: molt extensa, val? O sigui, hi ha molts actors a la casa
2: Hi ha
0: i
2: directors,
0: hi
2: també.
0: ha més d'un director. Llavors, quan un muntatge el dirigeix la Fina Tàpies o el dirigeix el Joan Torrents o l'Àngels Torrents,
1: Qui
0: etc.,
1: sigui?
0: és companyia dels Carlins i ells segueixen el que ells consideren per aquell muntatge o com ho creuen. Jo, com a Ivan, no? com a intentar com guiar un grup en aquest sentit dintre de la companyia, sí que és veritat que m'agrada una mica mantenir el nucli dur, perquè d'alguna manera em sento una mica més amb aquest esperit de companyia i sento que els projectes, cada vegada que comencem un projecte nou, ja hi ha una part de feina feta que permet que anem molt més enllà, no? Una mica més com doncs, les companyies del lliure i tal i qual,
1: Clar,
0: no?
1: clar.
0: Aquesta sensació una mica de que treballes sempre amb la mateixa gent, però no d'una manera exclusiva, no? Per tant, nosaltres, aquesta branca de la companyia Escarlins, si no volem dir d'alguna manera neix amb mala fama.
1: Ah, això, és cert,
3: Sí,
1: clar.
3: vam començar
0: Sí, nosaltres vam
3: aquí.
0: començar... Jo vaig començar a dirigir obres en aquest sentit als Carlins, dintre d'aquest grup, com que era un grup dintre de la companyia, però que era com molt clar que era un grup a part, que era mala fama. Aquí hi havia una sèrie de persones que després, amb el següent muntatge, l'últim estiu, es van reduir per qüestions personals de cadascú, no perquè fos res
1: No
0: un
1: hi va haver
0: raro,
1: cap trencament,
0: cap trencament.
1: simplement.
0: I el següent muntatge, que ja va ser Somnis de Teatre, també hi va haver una mica més de reducció, però

0: Per exemple, aquí va entrar el nazi. I això ja no era mala fama ha quedat com una cosa més sentimental, i és la companyia, tot és companyia dels Carlins, perquè també de cara a fora, de cara als bolos i als concursos, tampoc s'entenia gaire, en plan, però sou els Carlins o no sou els Carlins?
1: Clar.
0: Al final vam acordar que tot era companyia dels Carlins,
1: sí,
0: el que passa que, bueno, hi ha diferents projectes, hi ha muntatges, i es van fent com relleus, d'alguna manera, no?
1: Mm. Dóna la sensació que esteu més reconeguts fora de Manresa que no pas dintre de la ciutat, ja no a nivell de talent, sinó també sou més vistos a fora que aquí?
2: Home, en el circuit amateur, per exemple, que, bueno, quan participem en concursos, mostres, tot això, sí que realment com a companyia els Carlins, o sigui, realment
1: heu
2: estem reconeguts.
1: Molts premis.
0: Mira, amb les Indòmites, l'altre dia comptàvem, encara ens queden... Sí. Ara vam fer un bolo just diumenge, o sigui, és que estem estrenant aquesta obra i encara estem fent bolos a les Indòmites,
1: Sí.
0: Que no hi comptàvem, però ens ha anat molt bé i encara ens la demanen i ara tenim també dos concursos d'aquí un mes.
2: Sí.
0: Hem guanyat com 50 premis.
1: 50
2: clar,
1: premis.
2: Sí, és molt fort.
1: I és com... Passa bastant...
0: Bueno, no passa res,
1: percebut,
0: Vull dir que nosaltres
1: ja
0: no fem teatre per tenir premis, però sí que és veritat que quan anem a fora ens sentim molt, molt valorats i molt reconeguts.
2: Sí.
0: També el I que ja passa... no només pel que fem a l'escenari, sinó ja com de prèvia, no? Ja és en plan... Els Carlins de Manresa, no?
2: Mm.
0: O sigui, som com una sèrie de companyies a nivell de Catalunya, no? Que és com que ja estan com catalogades de les bones.
3: I aquí hauríem de recuperar, jo crec, el tema del concurs amateur aquí a Manresa. Se n'hauria d'organitzar un, els Carlins.
1: Concurs de teatre amateur,
3: Sí, perquè bé que hi anem nosaltres als concursos, però aquí se n'hauria d'organitzar.
0: I al final, pel públic, potser no és tan important si és una mostra, si és una programació o si és un concurs, però sí que és veritat, els grups de teatre que ho fem, sí que és un al·licient, no? O sigui, anar als llocs i que sigui un concurs, i evidentment si et va bé, si no et va bé, doncs ja no fa tanta gràcia. No?
1: Que hi hagi premi de públic i tot,
0: També n'hi ha,
1: també n'hi ha.
0: I sí que és veritat que a nivell de companyia és un al·licient. L'altra cosa és, com tu dius, costa una mica també, ja no només a nivell de companyia, sinó a part dels pastorets, com a Carlins, com a la casa, els Carlins, sí que és veritat que creiem que tenim feina a fer com perquè s'entengui ben bé el que fem i perquè arribi més gent i perquè siguem un lloc
3: més obert
0: i més de referència sense competir amb el Cursal, perquè és impossible.
1: Clar, no, és que són dues lligues diferents.
0: Però sí que és veritat que hi ha una sensació una mica com que no acabem de trobar la tecla en què més enllà de la gent que sí que ens coneix i que ens segueix, d'amics i coneguts que ens venen a veure quan fem obres o que venen a veure programació que hi ha a la casa sense que l'haguem de fer la companyia, creiem que ens costa arribar.
1: Estrena dissabte 3 d'octubre, a quina hora?
0: A les 8.
1: A les 8 del vespre.
2: Sí.
1: I tornareu a fer-ho el diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda?
0: Correcte.
2: A les 6.
1: Llavors... La idea és, com sempre, llavors anar-ho girant. Bé, concursos i a veure si també hi ha cau una sala petita del Cursal.
3: Home, de bolos n'hi ha algun.
0: Ja. Dir que ja tenim bolos.
2: De bolos ja en tenim un, sense haver estrenat.
0: Sí. Allò que dèiem abans del prestigi.
1: Del reconeixement
0: des de fora. Sí, o sigui, encara no l'havíem presentada al lloc, perquè evidentment nosaltres presentem l'obra a la Txell, que és la productora.
1: Sí.
0: Ella presenta els muntatges, un cop els hem estrenat...
2: Tenim el vídeo, podem explicar una mica més.
1: Ah, perquè no estem tenint el vídeo, no l'hem pogut posar ni hi és
2: perquè
1: encara.
2: Perquè no el tenim.
0: Tenim la foto promocional del cartell i ja està. Clar, sí. Plan, quan tinguem tot ja ho enviarem. Doncs ja l'estaven trucant, que a Sant Feliu de Llobregat ens volien programar. Passeu,
1: passeu... Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dijous, 24 de setembre. I avui, aquest dijous i tots els que vindran del Passeu, a partir d'ara, actuaran una mica com els divendres de la temporada passada. I això què vol dir? Doncs que els dijous seran els dies on parlarem de les propostes més culturals i d'agenda i de lleure per començar a escalfar motors pel cap de setmana. I els divendres què hi haurà, doncs? Us preguntareu. Doncs ni més ni menys que un recull dels millors moments de la setmana del Passeu, perquè no s'us escapi res de res. I perquè de vegades l'actualitat va tan de pressa que és interessant fer una miqueta de marxa enrere, retrospectiva, per veure què ha passat al llarg de la setmana. Fet aquesta petita introducció i posats al dia, ara sí que presento les persones que avui ens acompanyen a la taula. Per una banda, a la meva esquerra, m'acompanyen el Joan Carles Lluc, alcalde de Rajadell. Què tal?
4: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Al seu costat hi ha l'Oriol Gasulla, que a part d'historiador de l'art i treballador tècnic de cultura de l'Ajuntament de Manresa, encara ens ve amb un altre barret, que és el de comissari del Museu de Rajadell, que s'inaugurarà aquest diumenge al migdia. I, hola, Oriol, què tal, hola, com
5: bon
1: estàs?
5: Dia.
1: Bon dia. I al seu costat tenim la Cristina Belmonte Santi Esteban, que és arqueòloga, però que a més és assessora de patrimoni cultural a l'Ajuntament de Rajadell. Què tal, Cristina?
6: Hola, molt bé, gràcies, bon dia.
1: Tots tres venen en clau de representants del nou museu que aquest, com us deia, aquest diumenge, dia 27 de setembre, al migdia, a les 12 del migdia, s'inaugurarà. Llavors, a la meva banda esquerra tenim això. I a la meva banda dreta hi tenim la Mariana Romero, que és la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent de l'Ajuntament de Manresa. Què tal, Mariana, com estàs?
7: Molt bé.
1: Bon dia.
7: Bon dia.
1: I al seu costat hi tenim el Jordi Roca, que és ni més ni menys que l'impulsor d'una iniciativa que ens ha agradat molt aquí al Canal Taronja, que és Manresa sobre rodes, i que es farà realitat aquesta iniciativa el proper 3 d'octubre, el proper dissabte 3 d'octubre, durant tot el matí, des de les 9 fins a la 1, que després ja podem començar a intuir, no, Jordi, si aquest Manresa sobre rodes, diguéssim, què ens pots avançar?
8: Són rodes que a vegades tenen dificultats per moure's.
1: Rodes que a vegades tenen dificultats per moure's. Podríem dir que, després ens ho explicareu bé, perquè començarem per ordre cronològic, el primer que ve és la inauguració del museu, després Manresa sobre rodes, però ja podem fer un petit spoiler, que és un recorregut pel centre històric de la ciutat per totes aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i que van amb cadira de rodes o amb qualsevol altre vehicle.
8: Es fa una ruta de places i placetes, sortint des de Sant Domènec, acabant a la plaça Gran, a l'Ajuntament.
1: Doncs ens ho explicaràs, perquè ho trobo superinteressant, i segur que la Mariana també.
7: I tant.
1: Molt bé, a veure, comencem pel Museu de Rajadell. Mm-hmm. Esteu d'enhorabona, Joan Carles, sí o no?
4: Doncs sí, les bones notícies s'han d'aprofitar, perquè mm-hmm. normalment el dia a dia dels pobles, ajuntaments, doncs és una miqueta més problemàtic, i és un dia molt assenyalat i que fa molt temps que l'equip de govern i tot l'Ajuntament tenia moltes ganes de que arribés. Uh-huh. La rectoria, uh-huh. que ara és de propietat de l'Ajuntament, li vam comprar al
1: Bisbat de Vic.
4: Al Bisbat de Vic. Uh-huh. L'únic que hem fet ha sigut que un espai sí que l'ha volgut encara quedar-se al Bisbat. Doncs allà mateix teníem el que era el pis del mossèn i del rector, i teníem també el que era la Pinacoteca de Rajadell. Uh-huh. D'acord? Aquesta Pinacoteca, hi havia quadres del concurs de pintura ràpida que en Lluís Solarnou va fer durant, no vull dir ara mateix de memòria, no ho sé, però crec que eren 30 i pico, 40 anys. Uh-huh. I aquests quadres, el primer, segon i tercer,
1: que guanyaven
4: amb un premi econòmic, doncs se'l quedava en propietat la Pinacoteca. Què passa? Que la rectoria va haver un moment que ja no es podia visitar, perquè era ja un perill, perquè el sostre queia, uh-huh. i la gent de Rajadell, que s'estima Rajadell, que van cuidar d'aquesta Pinacoteca, gent de l'Associació Cultural i Recreativa de Rajadell, doncs van catalogar, van guardar i van preservar aquests quadres, i ara mateix els tenim a l'estació, doncs, guardats. El Museu de Rajadell és una continuació de la feina de gent que s'estima Rajadell, uh-huh. i que va fer aquesta feina prèvia. Dintre d'aquesta Pinacoteca també hi havia objectes quotidians de Rajadell, uh-huh. que s'anaven posant aquesta Pinacoteca. I tot això sorgeix aquí, i quan nosaltres comprem la rectoria, doncs aleshores tenim molt clar que aquesta Pinacoteca s'ha de continuar, aquest esforç que van fer aquests veïns des de l'Associació Cultural, doncs s'havia de continuar fent un museu modern, que evidentment no és un museu, perquè és una col·lecció, no? Uh-huh. Però sí que, evidentment, li diem Museu de Rajadell.
1: Clar, llavors, a vosaltres, o sigui, quan entren en l'equació de tot plegat l'Oriol i la Cristina? És a dir, vosaltres, quin encàrrec rebeu i quan el rebeu?
6: Bueno, jo pràcticament des de la pandèmia que col·laboro amb l'Ajuntament i abans durant tot aquest procés va sorgir que ells ja tenien tancat la compra de l'edifici. Feia dies que tenien tancada la compra de l'edifici a la part del Bisbat i havien començat a treballar amb aquesta idea d'obrir un nou museu. Però evidentment aquell edifici s'havia de rehabilitar, com he dit el Joan Carles. Doncs estem parlant que pràcticament des d'abans de la pandèmia, però sobretot des de l'any 2022, s'hi ha fet un esforç molt important per recuperar l'edifici, protegir l'edifici, perquè des del propi Ajuntament s'hi ha fet la declaració de bé cultural d'interès local per donar-li el valor patrimonial que té, perquè part de la visita del museu inclou el propi edifici. I acompanyat de tot aquest procediment de rehabilitació, que ha sigut llarg, doncs havia de vestir-se aquest museu. I aquí és quan l'Oriol, que havia treballat a l'Ajuntament, que era a l'oficina de turisme, i que és el que ha dissenyat i ha redactat el projecte museogràfic i el discurs museogràfic, doncs vam posar tots dos junts amb altra gent i amb altres professionals, i pràcticament doncs, això des de l'any 2022 que treballem en que el museu sigui una realitat amb tot el que comporta això. Des del principi, d'un edifici en ruïnes fins a un edifici restaurat, consolidat, protegit i
5: amb un museu a dintre. Clar, amb un museu que tingui un relat rajadellenc 100%. A veure, Oriol, això...
7: No, l'has clavat perquè és sí, justament el sí. que buscàvem, que fos sí. ADN a Rajadell i que no fossin professionals externs d'Aliens del Poble els que expliquessin la història de Rajadell, sinó que fossin els propis veïns i veïnes de Rajadell que transmetin aquesta... aquesta passió pel seu patrimoni, aquesta emoció, aquestes vivències, que són el que al final els objectes cobren vida, no?
5: Totalment.
7: Quan estàs en un museu, per exemple, una cullera per alguna persona li pot ser una cosa totalment insignificant, però per d'altra gent aquell objecte és sinònim d'haver viscut una història, que tingui algun tipus de relament amb la cultura local, etc. Doncs per fer això, com deia la Cristina, l'any 2022, que és quan comença la traca forta, vam començar per una jornada participativa perquè els veïns i veïnes del poble doncs, aboquessin quines inquietuds, quines necessitats i sobretot què havíem d'explicar, perquè tant la comunitat del poble com també la gent de fora, doncs, què és el que s'havia d'explicar en aquest museu, què era important per explicar. Com deia el Joan Carles, veníem d'un llegat que sobretot explicava el concurs de pintura ràpida i uns objectes de caràcter etnològic de la vida rural del poble, però el repte estava en com ampliàvem aquesta mirada i, a part d'explicar això, que ho continuem explicant a les sales del museu, doncs com podíem anar més enllà i parlar de temes com el patrimoni material, la memòria històrica, el passat industrial del poble, que avui encara doncs, resta en peus l'estació, però que molta gent potser de fora desconeix. Que, no? Popularment doncs, ara hi ha els restaurants, que és potser l'entorn més dels més turístics que hi ha, però allà hi havia, per exemple, una fàbrica de galetes, molt important en el seu moment. En fi, totes aquestes històries que valien la pena explicar-les i quin millor que la pròpia gent del poble per abocar aquestes històries. Aleshores, a partir d'aquesta jornada participativa, vam traçar un calendari d'entrevistes i de recerca documental i el relat, que és el que guia tot el museu, doncs hi ha una veu femenina que l'explica, que és la noia de la plaça.
5: La noia de la plaça.
7: La noia de la plaça, per als que ens estan veient, potser si han visitat alguna vegada Rajadell, doncs segurament els sonarà haver vist una escultura d'una noia repenjada damunt d'una cadira, que és una escultura de Ramon Homs i que resta a l'espai públic, a la plaça de l'Església, just al costat de l'entrada de la rectoria. Aleshores, qui millor que fos aquesta noia de la plaça que fos aquesta veu cantant del museu. I és ella la qui, de fet, a través d'un audiovisual, agafa l'aparença de Melòdia, que era una lliberta romana de la vila romana.
5: Clar,
7: de
5: que s'ha de lligar això també, eh?
7: Sí, sí.
5: Ens hem de remuntar, eh? Tenim la vila romana aquí.
7: La vila romana, doncs hi havia una lliberta que es deia Melòdia i que la noia de la plaça el que fa és representar aquesta melòdia, i des de l'època romana fins ara, aquesta melòdia ens repassa aquesta història de Rajadell mil·lenària, amb tots els elements patrimonials que hi estan relacionats, des de això, passem per totes les èpoques i tipologies de patrimoni, i és ella la que ens va filant aquesta història, que ens va acompanyant per cada sala. No està sola aquesta melòdia, l'acompanyen també la gent del poble, perquè en els plafons que els visitants es trobaran, doncs tindran l'oportunitat de llegir les vivències literals d'aquests veïns i veïnes, que doncs, per exemple, a través dels bastoners, el gospel, la pròpia rectoria, la fàbrica de galetes, doncs expliquen quina és la vinculació d'ells cap a aquests objectes, de tal manera que podem percebre encara molt més aquesta emoció, aquestes vivències del museu.
8: Al senyor alcalde li agradarà això. Des de que, o sigui, les poblacions solen tindre un signe que designa la població. Val? Manresa té un signe propi, Berga té un signe propi, i Rajadell el té des de que jo tindria, hauria, des de fa 60 anys, més de 60 anys.
4: Els que faré jo aquest any, al desembre.
5: Adéu. Vale. Quan vas néixer tu,
4: el 66,
5: el món ja sabia que hi havia l'alcalde i va inventar el signe.
8: I té un signe, per què? Doncs perquè hi havia persones sordes que anaven a passar una tarda o a passar un dia de camp o el que sigui. I era tan recurrent que quan una població entre sords o signants fem servir un signe, al principi que fem Rajadell lletra a lletra, i arriba un moment que dius, no, fem un signe per Rajadell. I Rajadell teniu signe propi des de fa més de 60 anys.
5: I quin és?
8: Vindria a ser llest cabdà de pa enfornada. Havia un forn popular a Rajadell, que era bastant popular a la zona.
4: El forn?
8: El forn.
4: El forn.
8: El forn. Que era molt popular,
4: i
8: inclús havia gent d'aquí
4: que és molt visitada,
8: que anava en tren allà a comprar el pa de la setmana i tornava. Doncs era tan popular que llavors van fer aquest signe, que aquest signe ve a dir això, llesca de pa enfornada. Això és Rajadell.
5: Anem al Manresa sobre rodes.
8: La promotora d'aquesta activitat és CASMAC, l'Associació de Persones Sordes de Manresa. Perquè també vam dir, es va proposar la directiva, i vam dir, les discapacitats, no hi estem d'acord, ens agrada més hàndicaps. Els hàndicaps són incompatibles entre si? No.
5: No.
8: Vull dir, uns podem col·laborar amb els altres, no cadascú ha de fer el seu camí. I llavors es va proposar això, la directiva de casa es va dir, val, d'acord, doncs serem els promotors, els organitzadors, és una empresa que estem vinculats en conveni, que és especialista en esdeveniments i demés, que és l'empresa Vinea. Tot va vindre que estava jo sentat a la cadira de rodes al passeig i passa un nano de 8 o 9 anys al meu costat i em diu, t'he fet una carrera.
5: T'he fet una carrera.
8: T'he fet una carrera. Ens va fotre riure i va marxar. No, amb simpatia, eh? Va,
5: sí,
8: bé,
5: sí.
8: De bon rotllo. I llavors es va pensar, sí, home, amb els esglaons que tenim per aquí, les voreres que no sé què, que no sé quant, com els que fa, com no sigui pel centre del passeig, i segons quin tram, ni això. Sí, o abans d'arribar al casino...
5: Bueno, depèn de la velocitat que vagis.
8: Em vaig trobar un senyor que em va dir, sento tants retrucs que no sé si se m'ha trencat la cadira o no. Bé, la qüestió que vam dir, una cursa no, i un rally. Un rally fent una ruta per Manresa. Llavors ens va acudir fer una ruta de places i placetes, que la dic molt ràpidament. La idea és sortir de plaça Sant Domènec, plaça Clavé, plaça Gispert, plana de l'Om, placeta de Sant Miquel, placeta de Sant Ignasi Malalt, entrar per un túnel i sortir per l'altre túnel, i arribar fins als porxos de l'Ajuntament a entregar un manifest. I la idea va ser per donar com un toc d'atenció més que l'Ajuntament a la ciutadania. Més que això. Perquè hi ha passos de vianants en què la gent condueix amb el mòbil a la mà i no et veuen.
5: Ah, clar.
8: I quantes vegades hem hagut de fer, i d'això en deus de tindre experiència de fer. I era fer-nos visibles. Llavors, hi ha diverses accessibilitats. Aleshores, el que són els vials i els carrers, ja hi ha l'Ajuntament, tenen un projecte sobre la taula amb un pressupost molt important i molt seriós. Llavors, bueno, una mica és, amb tota la gent que hem anat parlant, ha sigut de dir, intentem, entre tots, que després de tota aquesta despesa, aquests treballs i tal, no segueixin havent-hi petits serveis per acabar de fer més accessible a la ciutat.
9: Nosaltres, qualsevol iniciativa que sigui per millorar la qualitat de vida de les persones i reivindicatives en aquest sentit, sempre hi estarem de costat. Uh-huh. Ens ho van dir, ens ha semblat una bona idea. Perquè, a veure, hem de tenir present que el tema de l'accessibilitat, fins no fa gaire, tothom se l'ha agafat com un compliment normatiu exclusivament. Sí. Això ha estat un error. Perquè tu, quan t'agafes una cosa que ho has de complir de forma normativa, fas un projecte i dius, a veure, quina és la normativa que haig de complir? I vas a mínims. Si la vorera havia de fer 90, anaves, ajustaves allà al mínim i, a més, acabaves incomplint. Perquè quan et posaven un gual de vehicles, ja incomplies aquests 90 centímetres, perquè llavors et transformava en 4, en 40. 40 del gual, bueno, 50, i 50 que et quedava per la vorera. Amb 50 centímetres no passa una cadira. Llavors, el problema és això, que ho veiem com un compliment normatiu i és un dret universal. L'accessibilitat ha de ser un dret, no pot ser un compliment normatiu. És el que dic jo sempre, a veure, el problema d'accessibilitat el podem tenir tots en un moment de la nostra vida. Alguns el tenen permanent, per desgràcia, però tu, si per exemple et trenques una cama i has d'estar un any amb recuperació, tens un problema per moure't per la ciutat també. O si per exemple tens un problema de vista que t'operen, igual estàs, jo que sé, 6 mesos, doncs que no hi veus com hauries de veure, no ho veus bé, no? Doncs jo crec que l'accessibilitat és un tema que ens l'hem d'agafar com un dret universal i que qualsevol moment de la nostra vida tots podem tenir un problema d'accessibilitat.
5: La sortida aquesta al Manresa sobre rodes també és allò de dir, veure una persona amb cadira de rodes sí, no genera però, cap efecte.
8: Exacte.
5: En canvi, veure'n doncs, una quinzena o més, sí. Ostres, per què no podria ser habitual, no, això també?
9: Aquestes iniciatives entenc que n'haurien d'haver-hi moltes més.
10: Con Javier Casal.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Feijó el otro día evitaba responder a las preguntas sobre el desahucio de Mari Carmen. Esta mañana Feijó ha pasado del silencio a decir que el gobierno está usando su causa para hacer política.
12: Es descorazonador, obviamente, la imagen que hemos visto. No hay ninguna duda. Ahora bien, creo que utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. Para eso ya está el gobierno.
11: El gobierno utiliza el caso de Mari Carmen. Feijó esta mañana con Aznar. Aznar, que le ha dado su beneplácito para seguir adelante, suponemos, en ese proceso de acercamiento, ya casi fusión con la ultraderecha de Vox, con la que de nuevo el Partido Popular va a compartir manifestación por Ceuta este próximo fin de semana. Hoy nosotros hemos escuchado precisamente la voz de Mari Carmen, que ha hecho un llamamiento para que haya una participación masiva en la marcha de mañana para que su caso no se vuelva a repetir.
13: No he logrado defender mi caso, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud. El próximo sábado, a las 6:30, en la Puerta del Sol, va a haber una manifestación para que no vuelva a haber ni un solo caso como el de Mari Carmen.
11: Aunque lamentablemente su caso no es el único, hoy se ha ejecutado otro desahucio en Vitoria, en Euskadi, otra familia vulnerable que se va a la calle con 2 niños pequeños. Nosotros a partir de 12:30 vamos a contar también el caso de Paquita, también en Madrid. Es una mujer muy mayor, enferma de Alzheimer y a la que echan de su casa para convertirla en una vivienda de uso turístico. Mientras tanto, la política apura las negociaciones, los contactos que se van a producir durante todo este fin de semana para que el próximo martes vaya al Consejo de Ministros el decreto sobre vivienda. La parte socialista rechaza la idea de una expropiación propuesta por Sumar, Junts insiste en dialogar y está por ver ahora qué hacen en Podemos. El objetivo, como digo ahora mismo, es lograr un texto en el que todos se sientan más o menos representados. Usueco y yo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, va a ser un fin de semana intenso con los teléfonos funcionando a pleno rendimiento porque será durante las próximas 72 horas cuando se le dé forma definitiva a este decreto. Un texto que tiene que incluir las peticiones de Sumar dentro de la coalición y una de ellas, la expropiación de inmuebles, la ha descartado Félix Bolaños.
15: Yo no soy partidario de fórmulas de expropiese que no lleven a ninguna parte y que no tienen encaje claro en la Constitución española. Yo creo que tenemos que buscar soluciones que sean soluciones integrales, que sean soluciones para la generalidad de la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad.
14: Y mientras el gobierno soluciona sus diferencias internas, PSOE y Junts se acercan con las bonificaciones fiscales, mientras que Podemos quiere garantías para evitar desahucios a los más vulnerables.
11: A y media repasamos todas las posturas políticas, la vivienda y, por supuesto, Ceuta, que conviven un día más en la portada de Este Hora 14. A partir de media con Mañuelos también escucharemos a los menores que han decidido acogerse a un retorno voluntario. Y vamos a recuperar los mejores momentos de la entrevista en Hoy por Hoy a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que ha deslizado con Aymar otra vez la idea de las devoluciones en caliente como solución a este problema. Por donde se entra, se sale.
10: Si usted entra por esta puerta, pues yo lo devuelvo por esta puerta. Usted, si entra por esta puerta y ha entrado de manera ilegal, además de poner en riesgo su propia vida y la de otras personas que lo acompañan en la avalancha, está poniendo en riesgo la estabilidad de Ceuta y la integridad territorial de España, pues yo a usted lo devuelvo por la misma puerta que ha entrado.
11: Vivas insiste en que es distinto ver la realidad de Ceuta desde allí que verla desde Madrid. La entrevista completa con Aymar la tenéis en la app de la SER y en cadenaser.com.
16: Hora 14, con Javier Casal.
11: Con más cosas de este viernes, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas. Hasta ahora Sanidad busca una solución ante la falta de suministro de fármacos que 400.000 mujeres usan, sobre todo para combatir los efectos de la menopausia, pero también se prescriben en otro tipo de terapias hormonales. La demanda se ha disparado y los laboratorios no dan abasto. Y el último estudio en torno a la cesta de la compra revela que la guerra de precios entre supermercados se recrudece y, por tanto, aumenta nuestra capacidad de ahorrar según el establecimiento que elijamos, hasta 1.300 euros al año que se quedan en nuestra cuenta o la del súper.
11: Por supuesto, a las 2:30 hablaremos del estreno de La Bola Negra, la peli de los Javis, que se estrena este viernes en todos los cines. Luego nos cuenta más Pepa Blanes. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que empieza a cambiar, aunque va a mandar todavía el sol este fin de semana. Jordi Carbó.
17: El fin de semana aumentará la nubosidad, de momento sin lluvia, sí que va a hacer un poco menos de calor. Hoy no, hoy como los últimos días, sol, solo nubes en el Cantábrico con ambiente más fresco, pero en el resto del país máximas como los últimos días, de 30 a 35 grados en la mayor parte del país, superando con facilidad los 35 en el suroeste de la península. Mañana cada vez más nubes, pero aún así sol la mayor parte de horas, subirán un poco las temperaturas mínimas, bajarán ligeramente las máximas. El domingo cada vez más nubes, chubascos a última hora en Galicia y va a hacer menos calor durante la tarde del domingo.
11: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. 2:05.
16: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
18: Lleida torna a prohibir 16 anys després el burca i el niqab dels espais públics. L'Ajuntament Socialista aprova una nova ordenança de civisme gràcies als vots de Junts i Vox, en contra, Comuns, Esquerra i el PP.
19: Vots a favor, 16. Vots en contra, 11. Queda aprovada l'ordenança. Gràcies a tots pel debat.
20: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca.
21: És profundament masclista. Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció?
18: Entitats musulmanes de Lleida han anunciat recollida de firmes per intentar tornar a aturar aquesta prohibició.
22: Nosotros vamos a utilizar todos los medios democráticos. Tenemos un objetivo de 5.000 firmes para tener el respaldo de la ciudadanía.
18: Junts proposa que la prohibició de desnonar famílies vulnerables quedi restringida als fons voltors. Míriam Nogueras confirma aquí a SER Catalunya que el PSOE veu amb bons ulls incloure això al decret d'habitatge que vol aprovar dimarts en Consell de Ministres.
23: Nosaltres ja fa molts mesos que demanem al govern espanyol i als seus socis que la gent necessita aire, a baixar els impostos en els lloguers, a baixar els impostos també en les hipoteques.
18: La primera cimera entre govern i partits per millorar el sistema educatiu acaba amb aquest acord. Dos grups de treball per decidir, entre altres, com arribar al 6% de despesa del PIB en educació. Tot això en aquest divendres, per molts de pont, estem pendents d'un incendi a Collserola, tercer foc en poc més d'un mes en aquesta muntanya. S'ha declarat a tocar, d'on es va declarar el segon foc a mitjans d'agost. 11 dotacions estan treballant dels bombers en aquest foc que ha començat a Esplugues a 3:15 a la zona de la Font d'Ubassares. Ara mateix baixa en sentit descendent o cap al parc natural i no projecta cap foc secundari, però estem pendents d'aquest foc a Collserola, a prop de la zona d'Esplugues. A més, de seguida farem en directe la previsió del temps amb en Jordi Carbó, perquè avui s'han de batre rècords de temperatura per l'època, sobretot al Pirineu, i continuen a les carreteres els problemes ja des d'aquest matí a l'autopista P7, 10 quilòmetres encara en dos trams a Santa Perpètua i a Avinyonet del Penedès, perquè en tots dos hi ha hagut diferents accidents amb camions implicats. Però és que, a més, ara a la C25 hi ha 3 accidents, un a Santa Maria d'Oló, un a Calonge de Segarra i un altre a Arbúcies, que provoca moltes cues, com diem, en diferents punts de l'eix transversal. I anirem de seguida als cinemes a comprovar la bogeria per la bola negra. Algunes sales de Catalunya, ja ens estan confirmant que les sessions d'avui estan plenes. La prevenda està duplicant grans estrenes de l'any com les de l'Odissea. Si aneu a les 7 de la tarda, hi haurà streaming del col·loqui amb els Javis i amb la resta de l'equip de la pel·lícula, així que de seguida parlarem amb els responsables de la cadena de cinemes Mubi. A la tècnica tenim en Jordi Orós, a la producció l'Andrea Villòria. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
16: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
18: Què tal? Bona tarda. La notícia del dia és a Lleida. El ple de l'Ajuntament ha aprovat prohibir el burca i el niqab als espais públics. El PSC ho ha aconseguit gràcies als vots a favor de Junts i de Vox, que han validat una ordenança de civisme que prohibeix dur elements que ocultin totalment el rostre. Estem a Lleida en directe. Mercè Mar, què tal? Bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda, Joan.
18: Tu has seguit aquest ple, els partits que hi han votat en contra, en canvi, ho han fet per diferents motius. Per exemple, el PP considera que aquesta normativa és massa laxa i, en canvi, Esquerra o els Comuns estan en contra de les multes econòmiques. I és important deixar clar, Mercè, que aquesta prohibició no entra en vigor immediatament.
0: No, és una aprovació inicial d'aquesta normativa. Com dius, no és una aprovació definitiva. Per tant, s'obre ara un termini. Primer hi ha d'haver la publicació al BOP i al DOC, tal com requereix la normativa, i després s'obre un termini, un període d'exposició pública. Hi ha 30 dies per presentar al·legacions, que després s'han de resoldre i votar. Si no es presenten sin al·legacions, l'acord d'avui s'elevaria a definitiu. Els més entesos parlen del mes de gener per entrar en vigor. I què ha passat avui en el ple? Per què s'hi ha negat el Partit Popular? Diu, com expliques, que és massa laxa, la norma no regeix en llocs de culte o en espais on sigui normal. El portaveu Xavi Palau voldria una prohibició sense excepcions.
1: L'ordenança que votem avui no prohibeix el burca, sinó que el permet i el regula. És més, amb l'aprovació d'aquesta ordenança continuaran havent-hi les mateixes dones que portin els mateixos burques avui a Lleida, o inclús més, perquè se regula i es permet.
0: Per què s'hi oposa Esquerra? Perquè Jordina Freixanet, la portaveu, diu que té un caràcter, aquesta norma, punitiva, multes entre 400 i 700 euros.
2: Nosaltres ho tenim.
21: És profundament masclista. Jo crec que no hi ha ningú que li agradi el burca pel que pot representar el burca. No crec que hi hagi cap dona que vulgui que cap altra dona estigui oprimida.
0: A favor la prohibició, a favor d'aquesta prohibició, Junts, amb els 5 vots, ha facilitat que l'ordenança es pugui aprovar, aconsegueix incloure l'afegitó d'acord amb la normativa vigent. Això és important i és un assumpte, la prohibició del burca, que fa temps que està moient al Congrés. Joan Ramon Castro.
2: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca. Molt clar. Estem en contra de l'ús del burca. I també vam voler demanar un afegitó on posés d'acord amb la normativa vigent.
0: En referència del que puguin fer Junts en un futur també al Congrés, tot i que ja ho han intentat, els vots de Vox simbòlics avui en aquest ple no eren necessaris. Ho han argumentat dient que el veto al burca fa temps que s'hauria d'haver aprovat a la ciutat de Lleida.
18: Fa 16 anys, el 2010, recordem que Lleida es va aprovar aquesta mateixa normativa. Va ser el primer ajuntament de tot Espanya, per exemple, de fet, en aprovar aquesta prohibició, i era també un ajuntament socialista, el d'Àngel Ros. El que passa és que pocs anys després el Tribunal Suprem va tombar aquesta prohibició dient que això no era una competència municipal. I qui va impulsar aquest recurs és una entitat musulmana, Watani, que avui, Mercè, ha dit que ho tornarà a intentar. Però, clar, la pregunta és quins canvis hi ha respecte a aquella prohibició a la d'ara perquè la justícia no ho pugui tornar a tombar, Mercè.
0: Mira, l'alcalde socialista Félix Arrosa diu que l'articulat està contrastat jurídicament, això ho ha dit per activa i per passiva durant aquests dies, que no es basa en la seguretat ni en el dret fonamental de la llibertat religiosa, sinó en defensa de la dona i en la regulació de l'espai públic on els ajuntaments sí que tenen intervenció directa, on hi ha el dret a viure junts i a conviure.
3: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat, perquè, sense el contrari, no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència. Per tant, han de poder conviure, han de poder participar, han de poder expressar-se.
0: Avui, entre les entitats que han fet sentir la veu, veu a favor i en contra l'Associació Islàmica Watani i alerta que això no ho deixarà així, que continua pensant que atenta contra la llibertat religiosa i prepara signatures.
22: Si sigue esta ordenança a su aprobación, nosotros vamos a utilizar todos los medios democráticos para recoger firmas para tener el respaldo de la ciudadanía. Muchas gracias.
0: També en contra el grup feminista Ponent s'hi oposa.
4: Perquè si realment parlem de drets de les dones, la primera cosa que hauríem de garantir és que cap dona sigui obligada a vestir-se d'una determinada manera. Però això també vol dir que cap dona hauria de ser castigada per la roba que decideix portar.
0: Un llarg debat al que s'ha centrat bona part d'aquest ple avui, un ple ordinari, per cert, que ha acabat aquest punt l'ordenança inicial, l'aprovació de l'ordenança inicial de civisme i convivència amb l'aprovació de 16 dels 27 regidors.
18: Mercè Marc, moltes gràcies, que vagi bé.
0: Un plaer.
18: Això avui, que ja sabem les condicions que ha posat Junts per Catalunya per dir sí al decret d'habitatge, ara que el govern espanyol ha accelerat tot aquest procés després del desnonament de la Mari Carmen. Falta ara que la resta de socis de la investidura també acceptin aquestes condicions. Míriam Nogueras ha confirmat aquí a Ser Catalunya que el PSOE veu bé les propostes que han fet, que és prohibir desnonar persones vulnerables quan només sigui un fons voltor. Això caldria veure com es defineix el paper. Però també que sigui l'administració la que assumeixi els impagaments dels propietaris o que hi hagi rebaixes fiscals. Laura Pons, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. El PSOE i Junts feia pràcticament un any que no parlaven, però ara tornen a negociar. Ho fan perquè l'executiu de Pedro Sánchez preveu aprovar de forma imminent el decret d'habitatge amb mesures antidesnonaments. Parlem d'un decret que fa mesos que està aturat. De fet, el mes d'abril va decaure amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts. Fa un parell de setmanes, però, Junts va tornar a lliurar les seves propostes a Sánchez, un text que diu Míriam Nogueras té punts per tirar endavant. Són declaracions a Ser Catalunya.
23: I que les veuen amb bons ulls. És la darrera notícia que nosaltres tenim. Nosaltres ja fa molts mesos que demanem al govern espanyol que la gent necessita aire, que la gent necessita polítiques que arribin directes a les seves butxaques.
6: Què proposa Junts? Què diu el text? Doncs que estan disposats a acceptar la suspensió de desnonaments en cas que la propietat sigui d'un fons voltor. Per la resta de casos, però, hauria de ser l'administració, diuen, qui fes front al deute. Els de Puigdemont també volen vincular aquestes mesures a rebaixes fiscals, com desgravar l'IRPF dels lloguers o les hipoteques. Ara s'ha de veure, Joan, què és el que accepta el PSOE i com ho veuen la resta de grups.
18: Sí, perquè de fet cal que aquestes propostes de Junts encaixin amb les d'Esquerra, per exemple, o també amb la resta. I ara mateix, avui estem assistint a una, fins i tot un enfrontament entre PSOE i Sumar, el propi govern, entorn a una d'aquestes propostes que volen incloure al decret, que és si s'ha d'expropiar o no el pis de la Mari Carmen. Laura.
6: Sí, és l'hora de fer equilibris i el PSOE n'és conscient. Félix Bolaños, ministre de la Presidència, sap que no només han de contentar Junts, sinó també a la resta de socis de la investidura.
7: Y por tanto, tenemos que hablar, tenemos que consensuar y tenemos que acordar con diferentes grupos parlamentarios con intereses que son distintos.
6: Tot i així, hi ha voluntat per debatre-ho, ho assegurava el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, als micròfons de la SER.
8: Que lo vamos a intentar hasta el final y, por lo tanto, yo creo que tenemos que tratar de construir un decreto donde todo el mundo se sienta reflejado.
24: Ustedes aceptarían que Junts... las rebajas fiscales que proponen.
8: Hemos aceptado ese debate desde el principio.
6: Però Podem pot ser el soci més sensible a l'hora de tirar endavant aquest nou decret. Irene Montero, a Catalunya Ràdio.
25: Pero vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y no nos empieza a poner 70 líneas en las que nos va diciendo salvo si tienes una renta superior a tanto.
6: Pel que fa a la resta de socis de la investidura, asseguren fons del Congrés que no serà un problema per Esquerra ni per Bildu, tot i que és cert que els agradaria mesures més valentes. Són conscients, però, que s'ha de trobar un mínim comú denominador perquè el decret tiri, aquesta vegada sí, endavant.
18: I fa poca estona ha acabat el Palau de la Generalitat, tornem a Barcelona, la cimera entre govern i partits per buscar solucions per al sistema educatiu. L'acord és que crearan dos espais de treball per consensuar canvis i també un altre espai de treball per complir la promesa de Salvador Illa d'invertir el 6% del PIB en educació. La cosa és que, Xavier Balló, no hi ha calendari de quan ha d'estar tot llest, així que tot això va per llarg.
9: Cimera que serveix per posar-se a treballar, però de la que els partits n'han sortit descontents per la falta de concrecions. La consellera Esther Niubó vol recuperar confiances amb uns partits que li demanen la dimissió i començar a dibuixar un camí per incrementar la inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB.
10: Poder compartir aquesta senda, aquest camí, amb el conjunt de forces polítiques perquè, bueno, comparteixi, doncs, la viabilitat, la sostenibilitat i la voluntat d'avançar conjuntament cap allà.
9: Ara bé, els partits han lamentat que el govern hagi anat a la cimera sense un pla de treball. Alguns, com Junts, creuen que amb Niubó tot plegat encara es complica més. Mònica Sales.
12: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
9: També hi ha hagut queixes pel fet que el govern digui que vol buscar el consens però ja estigui anunciant mesures. Temen que tot plegat quedi en una simple fotografia i desconfien dels anuncis del govern. Jordi Albert d'Esquerra, Jéssica Albiac dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
13: Llença missatges, fa anuncis, però no sap com els farà realitat. És el govern del màrqueting, però darrere no hi ha res.
14: Aquest pacte educatiu no pot ser la coartada per salvar políticament el govern Illa.
15: No ens ha portat cap concreció, cap model, cap projecte.
9: Mentre el PP diu que seguirà assistint als grups de treball, però adverteix que no participarà de cap pacte que serveixi per mantenir un model d'escola catalana que consideren fracassat.
18: I avui l'Ajuntament de Barcelona ha reaccionat a l'exclusiva de Ser Catalunya, ha demanat als responsables de la lligueta amateur de futbol 7 que expulsin l'equip que es fa dir Bayern de los Caídos, amb dos membres de Vox, recordeu, de Barcelona i que ja ha estat denunciada per delicte d'odi. El regidor d'Esport reclama al gestor del velòdrom d'Horta que els faci fora de manera immediata perquè diu que una pista pública no es pot permetre l'exaltació del feixisme. Oriol Soler.
26: David Escuder, responsable d'Esports de l'Ajuntament, considera que un equip que fa exaltació del feixisme és incompatible amb els principis bàsics de convivència democràtica.
27: Esperem que en breu, doncs, desapareguin d'aquesta lliga i de qualsevol altra, perquè això va molt més enllà. Qualsevol element que generi violència o que, en aquest cas, doncs, evidentment, doncs, expressi el seu recolzament, doncs, al feixisme.
26: La lligueta ha de començar dijous vinent al Velòdrom d'Horta, una instal·lació municipal, però la lliga la munta una organització privada. Recordem que en aquest equip, que es feia dir Bayern de los Caídos i després Mingo Rubio Balompié, hi juguen dos als càrrecs de Vox a Barcelona i que ahir un grup d'advocats experts en memòria històrica van traslladar el cas a la Fiscalia perquè consideren que l'exaltació del franquisme pot constituir un delicte d'odi que pot comportar penes de fins a 4 anys de presó.
18: Per cert, encara a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha tombat les ordenances fiscals que volia aprovar el govern de Jaume Collboni, ha tirat endavant, en canvi, com estava previst, l'augment de la taxa als creueristes, no però la pujada de l'IBI als hotels. S'ha aprovat aquest migdia en el ple de l'Ajuntament. Ara són les 2 i pràcticament 20 minuts i estem pendents que passi a disposició judicial la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, que va morir a Bequeira el dia de Sant Esteve. Tot i que inicialment semblava un infart, dimecres els Mossos van detenir la seva parella a Madrid, acusada d'homicidi, està declarant als jutjats de Viella i, de moment, segons fonts policials, sabem que el que els va fer sospitar va ser que la dona no va avisar emergències quan va morir la seva parella i que duien hores a Andrea Villoria sense agafar el telèfon a ningú.
28: Exacte, es tracta de l'empresària hotelera Belén López, afincada a Madrid i que tenia una relació amb l'arquitecte català des de fa 2 anys. Aquests passos és el moment, aquest matí, quan entrava emmanillada al jutjat de Viella després de dormir a la comissaria dels Mossos a la Vall d'Aran, traslladada des de Madrid, on la van detenir dimecres. Ara ja fa 4 hores d'aquest moment, així que és imminent saber què ha passat a l'interior d'aquest jutjat i, el més important, si la dona queda en llibertat o se li imposa una fiança o fins i tot s'ingressa a presó. Els Mossos l'acusen de l'homicidi de l'arquitecte per la seva actitud abans i després de la mort. La parella estava passant el Nadal a Bequeira, la nit de Nadal van sortir a sopar, ella es va trobar malament, així que va ingressar a l'hospital. De matinada li van donar l'alta i l'endemà van anar a casa. Tenien plans, han esquiat, tenien un sopar amb amics, no es van presentar i tampoc van agafar el telèfon, malgrat que els van trucar tant amb ell com amb ella reiteradament. Així que preocupats, el nebot de Joan Pere i una amiga es van presentar al domicili i van trobar l'home mort al llit i a ella en una actitud molt i molt alterada, ens diuen fons dels Mossos, que estava fora de si, dient coses com apunta La Vanguardia, com l'estic ressuscitant. Els Mossos han descartat l'enverinament premeditat, però no una intoxicació. Estem pendents de més detalls un cop avui s'aixequi el secret de sumari.
29: Ostres, tu, quina boca més petita que tenen els contenidors grocs. No hi ha manera que pugui ficar-hi aquesta regadora vella.
30: No és que tinguin la boca petita, és que a vegades hi volem posar allò que no toca. El contenidor o el cubell groc, només amb vasos de plàstic, llaunes o tetrabrics.
31: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecoembes.
32: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira Setembre tornen a Manresa.
30: El cap de setmana del 26 i 27 de setembre, vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes i sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
31: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hope Organic Keratin. El tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
1: Uau!
31: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
2: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
3: Dejar tu coche en los parkings oficiales del aeropuerto es tan fácil y tan cómodo que hemos tenido que contratar a un tenor para que te lo cuente. Reserva ya desde la app o en aenaparking.com. Aparca volando y sin sorpresas.
31: Hora 14, Cataluña Central. Eli Pagán.
4: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 23 minuts a les 2. Hora 14 tenim 32 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec, amb un nou divendres assolellat. Un cap de setmana també tranquil meteorològicament parlant, però sembla que a mesura que vagin passant els dies, les temperatures màximes aniran baixant. I s'espera, podríem tenir un canvi de temps amb pluges de cara a la setmana vinent, però encara ens queden molts dies. Per tant, ara doncs el que ens tocarà és gaudir d'aquesta bonança d'aquest cap de setmana, això sí, amb temperatures menys caloroses. Ahir els parlàvem de la mort d'un parapentista a Castellfollit del Boix. Doncs bé, avui, malauradament, els hem de parlar que un paracaigudista ha mort aquest matí en col·lidir contra uns cables elèctrics a Santpedor. L'avís s'ha donat a 9:45, molt a prop de la carretera que uneix Santpedor-Manresa. L'ha estat molt a prop de la rotonda d'en Pans. Els fets s'estan investigant, però tot apunta al fet que el parapentista ha tocat contra els cables elèctrics i ha caigut. La descàrrega que ha patit li hauria provocat la mort. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els efectius del SEM, els Mossos i també la policia local de Santpedor. Es tracta, com dèiem, del segon accident de vol en només una setmana al Bages. Dimecres, un parapentista es va accidentar a la Serra de Rubió entre la comarca de l'Anoia i la comarca del Bages.

0: Ahir, primer ple de l'Ajuntament de Manresa, comença el curs polític, doncs, després de les vacances d'estiu, ple de l'Ajuntament de Manresa, corresponent al mes de setembre.
1: Els fets del dia 1 de setembre que van acabar amb l'apunyalament mortal a Carles Vilajosana han monopolitzat el ple d'aquest dijous a l'Ajuntament de Manresa. El debat s'ha generat per una moció presentada per Junts. Els juntaires han proposat la creació d'una comissió informativa temporal per analitzar les actuacions municipals. Davant d'aquesta proposta, però, l'equip de govern ha explicat que no faran res que permeti instrumentalitzar el crim.
2: Els fets són objecte d'una investigació policial i judicial en curs. I la creació d'una comissió, com la proposada, comporta un risc de fer un judici paral·lel sobre uns fets delictius molt greus que estan pendents de ser esclarits i en què hi ha menors implicats. La proposta només podria analitzar un fragment de la cadena d'intervenció i el focus recauria, com vosaltres sabeu, inevitablement i exclusivament sobre l'Ajuntament, fent que no fos possible el diàleg del que ja disposem a la taula de seguretat, civisme i convivència, que és l'espai que tots els actors compartim de forma estable i continuada.
1: Des de l'oposició, Junts ha acusat el govern de falta de transparència. La CUP, per la seva banda, ha expressat que la taula per la seguretat no és suficient.
3: Em pregunto on és la transparència quan es neguen a fer una comissió d'aquest tipus, perquè és diferent la taula de seguretat, que és un lloc on vostès expliquen les dades i al final doncs, algú pot fer alguna pregunta. Això no és transparència, perdoni, transparència és poder fer un debat seriós, serè.
4: Considerem que fets d'aquesta gravetat mereixen doncs, justament aquesta comissió que pugui treballar, o sigui, és que l'objectiu és treballar-hi conjuntament amb tota la informació disponible i que permeti doncs, que les diferents administracions, ja ho hem dit, i organismes implicats donin explicacions.
1: La moció de Junts no ha estat aprovada. El que sí que s'ha aprovat amb el suport d'aquest partit i nacionalistes són les bases que permetran donar ajudes per rehabilitar habitatges al centre històric en el marc del programa del Pla de Barris. Per altra banda, des d'aquest dijous, la Festa Major Alternativa passa a formar part de l'Inventari de Patrimoni Material de Manresa, una decisió també presa en aquest ple municipal de setembre.
0: I l'Ajuntament de Manresa autoritza un préstec de més de 3 milions d'euros que aniran pel Consorci del Bages per a la gestió de residus i per l'abocador.
1: El Consorci del Bages per a la gestió dels residus podrà demanar un préstec de gairebé 3 milions i mig d'euros. És el que ha decidit el ple de l'Ajuntament de Manresa aquest dijous. Els diners serviran per la nova planta de tractament de residus municipals i per les obres d'ampliació del dipòsit controlat de residus mitjançant l'execució d'una nova fase d'explotació. Actualment les obres de la planta de tractament es troben en execució i per tal de poder-les completar és necessari aprovar sense demora una modificació del projecte. Pel que fa a les obres d'ampliació del dipòsit controlat de residus, des del Consorci expliquen que cal iniciar de manera immediata les obres perquè abans d'un any no s'esgoti la capacitat de la fase actual.
0: I Sant Fruitós de Bages ha aprovat les bases per fer una cooperativa energètica al municipi. Amb l'objectiu de reduir el consum d'electricitat procedent de la xarxa i, en conseqüència, l'import de la factura, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat les bases de la primera comunitat energètica municipal. El sistema d'autoconsum compartit permetrà que els veïns aprofitin una part de l'energia produïda per les plaques solars municipals per al seu propi consum. Les bases aprovades estableixen de quina manera podrà participar la ciutadania en aquesta iniciativa un cop la instal·lació estigui executada i en funcionament. Les plaques fotovoltaiques s'instal·laran a la pista coberta de l'escola Monsenyor Gibert durant el darrer trimestre del 2023. La instal·lació disposarà d'una potència nominal de 100 kW i està subvencionada per la Diputació de Barcelona. Un minut i seran 2:15 de la tarda abans d'acabar. Els recordem que aquest cap de setmana comença una nova edició de la Lliga Endesa de bàsquet i, per tant, tornen ja els compromisos, en aquest cas, de l'actual Quinzenàs Manresa. Els homes de Diego Campo es desplacen aquest cap de setmana a Bilbao, un compromís doncs complicat pels manresans que s'han d'enfrontar demà a la tarda, lluny del Congost, en aquest cas a Bilbao, al Surne Bilbao Bàsquet. El partit es disputarà a partir de les 6 de la tarda. Mitja hora abans d'aquesta casa, Ràdio Manresa i l'equip que lidera Pep Vidal podran seguir vostès a través de Ràdio Manresa la retransmissió en directe de aquest partit de bàsquet que enfrontarà, com dèiem, el Surne Bilbao Bàsquet i el Manresa. El proper cap de setmana, el primer cap de setmana d'octubre, doncs, serà el torn ja de que els manresans podran jugar a casa al Congost. Arribem a 2:15. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
2: Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y parafarmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
3: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
4: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
3: Empecé a comprar en Obra Más por la comodidad y rapidez.
4: Valoro tanto el stock como el precio.
5: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
6: 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obra Más.
7: Una escapada en otoño puede ser solo un puente, o con Viajes El Corte Inglés puede ser perderse por las calles de París, alargar la sobremesa en Roma o descubrir ese lugar al que llevas todo el año queriendo ir. Aprovecha los puentes de otoño con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya desde solo 15 euros y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
8: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
9: valorado
8: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
9: Y otra.
10: Valorado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
12: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, vienes al Corte Inglés y encuentras frutas, verduras, carnes, pescados, mariscos, quesos o ibéricos seleccionados desde el origen para ti. Y si lo quieres más cómodo, nuestros platos preparados. O compras desde la app o elcorteinglés.es. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
13: Bona tarda, Jordi.
14: Hola, què tal?
13: Això tu, gràcies per venir avui.
14: No, gràcies per convidar-me, sempre és un plaer.
13: Què et va portar a dir, va, escriure un llibre on un dels grans protagonistes serà Xavier Cugat?
14: Doncs dues coses, sobretot, d'una banda, la idea del català que marxa i que viu fora pràcticament tota la vida i acaba tornant, i l'altra, Nova York, que és una ciutat que m'agrada i m'estimo molt i que hi he viscut, i la idea, gairebé diria com qui juga amb un ninot, d'agafar personatges i fer-los passejar i fer-los moure pels carrers de Nova York, era una cosa molt atractiva. Doncs van ser aquests dos impulsos inicials. Sí.
13: Quan va començar la teva fascinació pel Xavier Cugat?
14: Mira, quan vaig publicar Maletes Perdudes, que és del 2010, els camioners de Maletes Perdudes escoltaven Xavier Cugat al camión. O sigui, el 2009-2008 jo ja el tenia al cap. Per la idea aquesta del moviment, de marxar, jo crec que quan algú marxa i se'n va a un altre lloc i canvia l'horitzó i la perspectiva de la vida, sempre passen coses. I ja estava allà, potser no hi era encara la idea d'escriure tot un llibre sobre ell, segurament l'impuls d'escriure va sortir més llegint la seva autobiografia.
13: El Jo Cugat,
14: no? Jo Cugat, exacte. Però que sempre, vull dir, que feia molts anys que hi era, i probablement, fins i tot, et diria que des de petit, quan l'havia vist a la tele, aquell home m'inspirava, em donava la sensació, alguna cosa que pensava, jo no sabia, evidentment, que seria un escriptor, o que un dia escriuria novel·les, però sí, ja hi era. O sigui, a mi em fascinava. Jo he tingut sempre una tendència a la mitomania, eh? Vull dir que... I la mitomania que tingui a veure amb l'espectacle, amb el show business, tot això hi era ja, sí.
13: Bé, i ell s'explicava... Ningú s'explicava millor que ell mateix.
14: Sí, exacte, ell s'autopromocionava molt i, a més, és que ell arriba aquí al 78, just després de la mort de Franco, i comença a parlar de gent que ningú coneixia, o que coneixia molt poc, de tu a tu, no? La Rita Hayworth i el Frank Sinatra, i ell feia servir aquest accent exagerat que realment no, ningú diu Frank Sinatra, però ell ho feia, no? I llavors, clar, tots estàvem, jo era un nen, però tots estàvem com molt, molt flipats, no?
13: I la idea que tu tenies sobre Xavier Cugat quan el vas començar a investigar és la mateixa que tens ara que l'has investigat a bastament o ha variat?
14: No, ha variat i he passat per moltes fases. O sigui, he passat per fases d'admiració, fases de ràbia, fases de, fins no diria menyspreu, però una mica de distanciament, sí, per diverses facetes. Quan el vas coneixent, vas veient que hi ha coses que són molt d'una època, també, un cert masclisme, una actitud, però alhora sí que hi ha una admiració i gairebé diria una devoció per la seva música i per com ell tira endavant un registre musical i es converteix en el seu moment, es converteix en l'amo, no?
13: Has dit ràbia, eh? Has dit
14: sí,
13: ràbia.
14: Sí, però això és ràbia, és gairebé la ràbia del que està segrestat. Saps com en diuen allò? La síndrome d'Estocolm? Doncs al revés, no? Perquè tu, clar, jo m'he passat uns quants anys sense voler, perquè jo vivia la meva vida, però inevitablement hi havia una atracció perquè volia saber més. I és així, quan tu, fins i tot per fer una novel·la, que saps que és ficció i que, per tant, aniràs a parar a un lloc que no té per què ser, no és una biografia, no? És una novel·la biogràfica, podríem dir-ne.
13: De fet, tu li dius antibiografia.
14: Sí, exacte, això és la deducció final, és que és una antibiografia perquè, en realitat, és algú que va necessitar mentir sobre si mateix repetidament per poder crear un personatge, no? I llavors, escriure sobre algú que és així t'obliga a fer una antibiografia, t'obliga a fer allò que és ficció dintre de la realitat.
13: O sigui, el teu llibre, Confeti, amb ell potser no li hagués agradat.
14: Jo crec que li hauria encantat, perquè que parlin de mi, encara que sigui... Tampoc és que em parli malament, no? Però jo crec que li hauria encantat recuperar, vull dir, si avui fos viu, que algú escrivís sobre ell a les belleses, ja quan era gran i tot, jo crec que li hauria agradat i segurament hauria discutit algunes coses i hauria donat una versió diferent. Això m'ho puc imaginar, també.
13: Que sí. Suposo que ho has provat, i ho poden provar els oients, que si tu ara poses Xavier Cugat a Google, et surt infinitat d'informació.
14: Sí.
13: Quanta d'aquesta informació, també hi ha llegendes, mites, hauríem de posar en quarantena?
14: Ja, si ho faig amb un tant per cent, com a la novel·la, jo diria que ben bé un 30% de les coses, i fins i tot potser més. Començant, mira, si vols, ell diu que es va casar 5 vegades, i en realitat se'n va casar 4. Per tant, hi ha una dona que no és real, que és la primera, la Rita Montaner, que no es van casar mai, van ser noviets a l'Havana quan eren jovenets, però no es van casar mai.
13: I per què ho diu?
14: Hi ha un moment, ho comença a dir a partir dels anys 50, quan ja és gran, jo crec, per crear el mite de m'he casat 5 vegades. En aquell moment, a Hollywood, si tu t'havies casat molt, t'anava més bé. La Elizabeth Taylor s'havia casat 8 vegades i ho deia sempre, no? I llavors, jo crec que aquesta és una. L'altra possibilitat és que la Rita Montaner, que era neta de catalans, era mulata. I probablement als anys 50 dir que havies tingut una dona mulata, de joveneta, de l'Havana, et donava pedigrí, i et donava un cert prestigi, i em puc imaginar que això. Hi ha altres mentides que acabes veient que les agafa de reals, d'històries reals, de ha vist que algú feia una cosa, li ha semblat que era bona i diu, bueno, doncs jo ara diré que ho he fet jo.
13: Ho vampiritza.
14: No? Sí, sí, clar, i fins al punt que hi ha una... Quan ve als anys 20, ja al final, mitjans dels anys 20, així, torna aquí perquè hi ha un moment on sembla que no triomfarà allà i torna, i és a la Bisbal i tal, i en aquella època La Vanguardia publica un breu que diu, més o menys, el joven músico Javier Cubat, que viene de triunfar en Estados Unidos, nos ha dado una primicia, va a casarse con Greta Garbo. És mentida, hòstia, evidentment, però ell ho deixa anar allà. I penso, això s'ha trobat un periodista i li ha dit, mira, jo un dia d'aquests em casaré amb la Greta Garbo. I ho publiquen, saps?
13: Clar, va tenir la gran sort de no coincidir amb internet.
14: Exacte.
13: Que ningú podia contrastar res.
14: Exacte, exacte.
13: Avui, de la mà de l'escriptor Jordi Puntí i també d'altres persones que aniran apareixent a mesura que anem avançant, avui connectem el llapis de memòria col·lectiva d'un personatge tan fascinant com va ser el músic, dibuixant, actor i, sobretot, vividor, el Xavier Cugat.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria col·lectiva dedicat a Xavier Cugat amb Frank Sinatra cantant My Shawl, que en català diríem el meu xal, a la peça de roba, que és un tema compost pel mateix Xavier Cugat i que, de fet, diria que es va enregistrar per primera vegada l'any 1945 a l'hotel Waldorf Astoria de Nova York, amb el bo d'en Frank interpretant i l'orquestra de Xavier Cugat.
1: Sí, senyor. Sí, sí. Aquesta cançó té... té dues històries, diguem-ne, remarcables. Una és que a l'entrada, que avui no l'hem sentit, però si algú la busca, a l'entrada, per compondre-la, en Cugat va agafar una tonada d'una cançó de bressol catalana, que és La Mare de Déu quan era xiqueta. I a mi això sempre m'ha fascinat, pensar que l'any 45, que ja fa més de gairebé 35 anys que està a Nova York, li ve al cap la tonada d'aquesta cançó que probablement li cantava la seva mare quan era petit, no? I la posa això. I la segona és que ell sempre deia que havia descobert a Frank Sinatra.
0: O sigui, I no.
1: No era veritat.
0: No
1: Frank
0: era veritat,
1: Sinatra
0: eh?
1: Ja estava descobert.
0: Si era una trola,
1: però,
0: una casa
1: bueno,
0: de
1: ell, per penjar-se la medalla no li costava gaire, llavors deia això, que aquesta cançó li havia compost pel Frank Sinatra i que a partir d'aquí doncs, ell havia començat una carrera, no? El Sinatra, és veritat que li va compondre la cançó, però aquí ja havia publicat un parell de discos, ja era una veu coneguda, diguem, no?
0: Es va marcar el tanto.
1: Sí, si ho podia aprofitar, sempre s'apuntava. Sí.
0: Però eren bons amics, ells eren, dos,
1: eren
0: o
1: bons
0: tampoc?
1: Amics. Eren bons amics, fins i tot van col·laborar amb alguna pel·lícula. Sí, eren, no diria que fossin íntims, però sí que es coneixien i coincidien, formaven part... No van tocar més junts. Això penses, bueno, així és com sí que va actuar amb altres, sobretot amb el Bing Crosby, per exemple. Li agradava més cantar amb dones, tocar amb dones, eh?
0: Sí, les dones li agradaven bastant.
1: Sí. Però també, vull dir, també amb el Frank Sinatra segurament havia actuat alguna vegada.
0: Li hauríem d'haver preguntat a Sinatra, l'altra cara de la versió. Que almenys diguem que sí que és cert que hi va descobrir a Rita Hayworth, que de fet li va dir...
1: Descobrir-la, no.
0: Tampoc.
1: Ell s'apuntava al tanto de què li havia donat el nom.
0: Perquè ella es deia Margarita Carmen Cancino.
1: Cancino, Rita Cancino, sí, sí. Rita Cancino, el seu pare, tenia una acadèmia de ball a Mèxic, en un lloc on el Cugat hi anava a tocar amb l'orquestra i la va veure i tal, però no sé si descobrir-la...
0: Tampoc,
1: s'hauria de buscar bé. No t'ho puc assegurar. Jo, la meva intuïció és que no, que ell no la va descobrir.
0: Tu, que l'has investigat bé, diries que...
1: Jo diria que descobrir-la no, però és veritat que sí que hi ha una pel·lícula meravellosa, que és potser la millor pel·lícula del Cugat, que es diu, en castellà es diu Bailando nace el amor, que és amb el Fred Astaire i la Rita Hayworth i l'orquestra de Xavier Cugat, i ell surt i és la primera vegada que té un paper diguem-ne que no fa només de director d'orquestra, sinó que té un paper dintre, passa en part en un hotel també, hi ha tota una història, i ell surt allà i actua bastant malament, però bé, perquè no era un gran actor, diguem-ne, però en canvi és la part humorística de la pel·lícula. Cada vegada que surt ell hi ha algun acudit, hi ha algun joc, fins i tot fa unes caricatures, i després hi ha els balls de la Rita Hayworth amb el Fred Astaire, que realment estan molt bé.
0: Bé, però en tot cas, vull dir, per molt que hagin coincidit una pel·lícula...
1: Però no la va descobrir, exacte. No té per què.
0: Clar, és que a l'òrbita del Xavier Cugat hi ha molts noms il·lustres. Tenim a Charles Chaplin, tenim a Rodolfo Valentino, sí. Tenim a Frank Sinatra, que hem parlat. Realment, tota aquesta gent formava part del seu entorn, de les seves amistats?
1: Alguns sí, d'altres no. Quan estava a Hollywood, sí, era més fàcil, perquè era... Clar, ell tocava cada nit, sempre tocava una part de l'any a Nova York i una part de l'any a Hollywood, i després feia gira, a vegades. A partir d'un moment feia gira per l'estranger, també. Quan estava a Los Angeles, a Hollywood, tocava al Coconut Grove, tocava dues o tres sales, i allà hi anaven els artistes a ensenyar-se també i a veure's, i al millor ell tocava, i estava tocant i tenia entre el públic a Charles Chaplin o altres artistes, no? I de fet, fins i tot en algun cas, no recordaré el nom, però hi ha una actriu que li ven la casa amb ell, o sigui, ell... Hi ha un moment que es compra una casa a Hollywood i li ven ell una actriu bastant coneguda, que ara no em surt, no sé si és la Jean Tierney, una d'aquestes, no? I vull dir que sí que era...
0: Pululava per allà.
1: Allà s'hi feia, sí. Tenia un paper, diguem-ne. Jo crec que tenia un paper de bufó. Era una mica el bufó. Això és la interpretació, clar.
0: Però ell volia? O sigui, era un paper intencionat per ell?
1: Li encantava, estic segur. Però això, clar, veus, jo, com que és una novel·la, Confeti, el que jo faig és, a partir de les dades i dels fets, que no sempre hi arribes, perquè hi ha una part d'intimitat d'ell que no la pots conèixer. Ell no... Era... Sí que pots treure deduccions.
0: Clar, la novel·la et permet l'hipòtesi.
1: Sí, exactament. No? I llavors fas i dius, vale, jo crec que era així. Jo crec que com podia funcionar com a Latin Lover si no era gaire guapo, bueno, doncs amb charm, amb encant, i amb, era amb una habilitat per poder atreure les noies, les dones joves, amb l'orquestra, saps? Vas trobant sempre la manera. I quan tens, a més, això sí que ho saps, que ell s'inventa coses, doncs, i que ja no hi ha arribat la realitat, hi ha arribat la seva ficció, la seva invenció, doncs aleshores et permet jugar més, no? Hi ha coses que no pots saber si realment van passar, no es pot saber si ell va descobrir la Rita Hayworth o no, d'altres que sí, clar.
0: Però hi aprofita aquest abisme que hi ha, aquest buit.
1: I tant, i tant.
0: Aquí és on entra bé el seu relat.
1: Clar, però, per exemple, el Charles Chaplin, ell també diu que Charles Chaplin... no recordo exactament, però li va...
0: Unes caricatures, no? Crec que li va encarregar...
1: I li va encarregar la música per una pel·lícula. Clar, jo després he mirat, quan vaig estar a la Biblioteca de Nova York, biografies de Chaplin, no surt al Cugat, ni una vegada. Ni una vegada. Per tant, dius, home, no devia ser tan important si tres o quatre biògrafs, diguem-ne, no n'han parlat, saps?
0: Clar, però no el pots desmentir, tampoc.
1: Tampoc. Ja és això, estàs en aquest territori... Sí, que ell, crec que molt llestament, i molt, vull dir, que era molt, en aquest sentit, era molt espavilat. Sabia on posar, diguem-ne, el dubte, no?
0: Que em consta que amb Confeti, amb aquesta novel·la, recordem que és una novel·la, de fet, el punt de vista és d'un periodista especialitzat en jazz de l'època, que sí que el va tractar... Tu tenies com cert pudor a posar una paraula molt concreta en aquesta novel·la, que és autoficció.
1: Sí.
0: Que, de fet, la vas posar una vegada, només.
1: És veritat. És que crec que no... Clar, l'autoficció s'entén com molt proper, no? És com... Algú parla de si mateix i alhora fa com un retrat del món, podríem dir, no? D'allò que l'envolta. Però hi ha una proximitat que no era real. Més aviat, et diria... De la mateixa manera que jo dic que és una antibiografia, podríem dir fins i tot que és com una paròdia de l'autoficció. Perquè el narrador, que parla de si mateix i parla de que va seguir el Cugat tota la vida i que té com una proximitat, que no arriben a ser amics, perquè ell és un periodista, però sí que hi ha una proximitat que va més enllà de la pura feina i de la informació, aquest narrador, d'alguna manera, t'està fent una autoficció. T'està explicant la seva vida i com hi ha un moment on necessita identificar-se tant amb el personatge que l'imita, no? I arriba a imitar-lo. I es presenta un concurs de dobles de Las Vegas, de dobles de Xavier Cugat, i queda segon. I el Cugat se'l mira i diu, ostres, tu i jo ens coneixem, no? Clar que ens coneixem. Jo sóc el teu periodista que t'he seguit tota la vida. Vull que hi ha tot un joc on... Sí, és com una paròdia d'autoficció, jo diria així.
0: Confeti va ser Premi Sant Jordi de Novel·la 2023 i mira que et van arribar a fer entrevistes arran de la seva publicació, i de totes aquestes entrevistes dius que la millor va ser la que et va fer el periodista i també escriptor Joan Safont pel Digital VilaWeb. Què va fer el Joan que et va deixar tan al·lucinat?
1: Bueno, va fer dues o tres coses, una, bueno, a part de moltes altres. Una és llegir-se el llibre.
0: Això és molt important,
1: que no sempre passa, que a més és un llibre llarg, jo ho entenc, també. Vull dir que i la sort també és que hi ha periodistes que ja t'ho diuen d'entrada. Mira, no he pogut, he llegit 100 pàgines i parlarem del que puguem.
0: Fins a 200. Després ja és spoiler.
1: Després
0: és
1: millor. Bueno, doncs, no sabia les 200, aquí. Però clar, aquí aquest en té 400 i pico, doncs sí. No, el Joan això s'havia llegit, coneixia bé l'època, coneixia bé el personatge i, a més, va venir-me a visitar... Bueno, no és que em vingués a visitar. Quan jo estava treballant a Nova York amb la novel·la, que vaig estar un any... Ell va passar per Nova York i ens vam veure i vam anar junts a dinar i va veure la biblioteca on treballava i tot. Sí, sí.
0: Joan Safont, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Això tu, per al·lusions, què has de respondre al que acaba de dir el Jordi?
2: Home, jo crec que el que deia de llegir-se el llibre és que només faltaria, vull dir, és la nostra obligació.
0: No ho diguis molt alt, això. Joan Safont?
2: Sí, però vaja... Jo crec que a vegades és millor ser realista amb l'agenda i saber el que pots abarcar
3: i el que no, pas anar
2: potser a pèl amb una entrevista i jugar-te-la perquè, bueno, pots passar el tràmit, però de fet quedaràs retratat, no? Al final, una mala entrevista no afecta l'entrevistat, sinó sobretot l'entrevistador. Però sí, sobretot agrair al Jordi aquesta consideració excessiva i recordar
1: veus
2: la nostra trobada el 2014, si no recordo malament.
1: Exactament.
0: A Nova York.
1: Sí. Mira, vam anar, ja t'ho diré, vam anar a dinar, vam menjar una cosa raríssima, que jo no l'he menjat mai més, que és un entrepà de bullabesa.
0: De bullabesa?
1: Exacte. O sigui, la sopa bullabesa...
2: O d'ostres, ara no recordo si era entrepà d'ostres...
1: Tu vas fer el d'ostres...
2: O jo vaig fer l'entrepà d'ostres, sí.
1: Tu vas fer un entrepà d'ostres i jo un entrepà de bullabesa.
0: Però quina marranada és
2: aquesta? A l'estació, a Gran Centre, allà sota les voltes.
1: Sí, al Oyster Bar, sí.
2: Exacte, sí.
0: Joana, tu quan se't va despertar la fascinació pel Xavier Cugat?
2: Bueno, jo he de dir que, clar, els que eren petits als anys 80, 90... Sí, als 80, clar, en Xavier Cugat apareixia molt a la televisió. Era un personatge que ja tenia, doncs, 90 llargs, vivia als Ritz, era molt habitual. I a mi em va passar una cosa curiosa, aquestes, no sé, en diuen serendípies o no sé, que buscant una altra cosa em va aparèixer. O sigui, mirant un programa que jo havia vist amb els meus pares quan era petit, de història d'Espanya explicada per diferents generacions, vaig començar pel primer capítol, que era la generació dels anys 20, i un dels testimonis era en Xavier Cugat, però no ho vaig posar perquè avui haguéssim de parlar d'en Xavier Cugat, sinó que ho vaig posar, mira, per mirar-ho, a veure què... I apareix en Xavier Cugat. I què fa en Xavier Cugat en aquesta entrevista? Doncs el que més li agradava, que és parlar d'ell mateix.
0: I ho feia molt bé, eh? Sí, sí. Que, Joan, ara mateix està sonant de fons la cançó La Migrant, que és una peça de 1894,
2: sí,
0: música d'Amadeu Vives i lletra de Jacint Verdaguer, que han interpretat un grapat de músics al llarg d'aquests anys. Nosaltres ens hem quedat amb la versió que va fer l'Emili Vendrell, perquè l'original, la de l'Orfeo, no s'entén un borrall del que diuen.
2: El gran Emili Vendrell, sí. Clar, Xavier Cugat és encara d'aquella generació que va anar a fer les Amèriques, no? Vull dir, era petit, no va ser una decisió adulta, sinó infantil, però va encara formar part d'aquells catalans que van emigrar, no? I que, per tant, en recorden el nostre país com a país de migrants, no? País de cercadors de prosperitat a l'altra banda de l'oceà, no? I bé, jo us vaig proposar aquesta amb una altra cançó perquè poguéssim formar una mena de duple, una mena de díptic, de dir el català que migra, que ha de passar totes aquestes penúries, i Cuba, i Estats Units i tal, i alhora el triomfador, l'home que doncs, arriba a regnar, o almenys això ens explica doncs, en la nit tan exigent i tan fascinant com la nit novaiorquesa, no? Vull dir, jo crec que aquesta també és la gràcia de Cugat, no? Que amb la seva llarga vida de gairebé 100 anys, doncs va completar una mica el cicle. Bueno, hi havia pocs catalans que haguessin triomfat als Estats Units i que haguessin sigut doncs, estrelles del show business.
0: Era molt exòtic.
2: Clar, ara... Ja era vull dir, el personatge era decrèpit, però alhora sí. fora de l'habitual, no? Vull dir, portava una perruca i es veia clarament que portava perruca, no? Parlava, de més, amb un català que havia quedat fossilitzat d'aquesta doncs, època, i quan parlava en castellà, parlava amb accent llatí, no? Vull dir, per això en Cugat era com algú molt habitual en la nostra dieta mediàtica, no?
0: Joan, ara seguim, però escoltem una mica L'Emigrant d'Emili Vendrell, va. Tu

0: Que, com ara dèiem, Cugat neix a Girona, ben aviat, de ben petit, emigra a Cuba, després passa per Nova York. Tot i això, ell va mantindre la seva catalano intacta? Us ho pregunto tant al Joan com al Jordi, perquè en una entrevista deia, no, jo soy un català aguado, o sigui, un català aigualit.
1: Sí, canviava de tant en tant. A vegades se sentia molt català, a vegades se n'hi sentia poc. Jo crec que va mantenir el català. Jo crec que és una gran sort que tingués germans que tots haguessin emigrat i que es veien de tant en tant i van tenir el català. I, de fet, mira, en el mateix moment on ell comença a triomfar a Nova York, al Waldorf, hi ha una altra orquestra catalana, que és la d'Enric Madriguera, que és un músic que ningú coneix o ningú recorda. Pobre, vull dir, no va tornar mai, o sigui, es va quedar allà. I amb l'Enric Madriguera parlaven en català, clar, es trobaven allà. Vull dir que hi havia una certa constància en el fet de parlar català, però és veritat, com abans ha dit el Joan, que era un català una mica fossilitzat, que era un català antiquadet. I d'altra banda, la cosa de l'emigrant també... clar, la cançó és del 94, 1894, l'interessant és que ell marxa el 1905, la família és perquè el pare ha de marxar, perquè el pare és antimonàrquic, i a més ha fet això no acaba de quedar clar, però ha fet com un desfalc i la policia li diu, escolta, si no te'n vas et fotrem a la presó, i agafa i en qüestió d'una setmana organitza un viatge cap a Mèxic i estan anant a Mèxic amb el vaixell i fan una escala a l'Havana i aquest home, el pare, que era un prohom, baixa a l'Havana, veu uns catalans allà i li diuen, però què fas d'anar a Mèxic? Baixeu tots, quedeu-vos aquí, que serà molt més fàcil. I, efectivament, puja al barco i agafa la família i la fa baixar. Vull dir que no és ni tan sols un viatge acabat, no? És com inacabat. I, mira, van fer vida allà. Aquell home després va fundar, el pare de Cugat va fundar la Creu Roja a Cuba, que no existia. Va introduir el sistema de pesca del calamar, coses raríssimes. Vull dir, sí, sí, i va deixar petja a la...
0: I Cugat va ser un nen prodigi?
1: Cugat és un nen prodigi, clarament. Sí, perquè als 12 anys està tocant a l'Orquestra Nacional de Cuba.
0: El violí, no? Comença?
1: El violí, sí. Ell, als 6 anys, li compren el primer violí. La casualitat és que van a viure a davant d'un luthier, que era un valencià que s'havia traslladat a l'Havana i feia violins, i allà li donen un violí, em sembla que en diuen d'octau, que és el petit, i després, doncs, practica, i el seu pare hi ha un moment que li diu, saps què? Tu no cal que vagis a col·legi, tu queda't aquí a practicar violí i ja t'ensenyaré les matemàtiques i l'altre ja t'ho ensenyaré jo. I llavors, doncs, sí, sí, clar, fa una carrera i als 12 anys està tocant amb l'Orquestra Nacional.
0: I mira, una cosa a l'altra, passem de Girona a l'Havana i anem a Nova York.

0: El llapis de memòria col·lectiva dedicat a Xavier Cugat, que estem fent amb l'escriptor i superexpert en la matèria, el Jordi Puntí, i també amb el periodista i escriptor Joan Safont, que el tenim ara mateix per telèfon. Hem trobat aquesta cançó, que és New York, de Frank Sinatra, que repeteix en aquest llapis de memòria col·lectiva, i has sigut tu, Joan, també el que l'has escollit.
1: Sí, sí, perquè penso que el segle de Cugat, aquest segle XX que viu Cugat, és el segle de Nova York, no? Vull dir, la ciutat de Nova York esdevé un mite, sobretot al segle XX, no? Mite global. Nova York, el Nova York de Cugat, bueno, d'alguna manera, senta les bases a la ciutat que avui coneixem i que ens atrau a tots tant, no? Vull dir, moltes vegades anem a Nova York també buscant una mica el record d'aquest Nova York, no?
0: I l'entrepà de bullabesa, també, eh?
1: Exacte.
0: Què hi va fotre ella a Nova York? Amb quina és la idea?
2: Ell va... Primer intenta ser músic de cambra, bueno, músic violinista clàssic.
0: Violinista, comença per aquí.
2: I estudia amb músics, amb mestres, i debuta al Carnegie Hall, quan té, jo crec que deu tenir 18 o 17 o 18 anys, i no és prou bo. I li diuen, mira, no ets prou bo. Ets bo, però no per ser un concertista solitari. Hi ha un problema, que és que en aquells moments hi ha hagut la revolució

0: Nova York, de la llei seca, dels
1: sí,
0: gàngsters...
1: Exacte.
0: Sabem si tenia relació amb la màfia?
1: Sí, tenia relació amb la màfia. Ai, no amb Al Capone, que ell diu amb Al Capone, però no amb Al Capone.
0: Al sí, Cristo
1: clar,
0: Gros.
1: Però tenia amb el Frank Costello. Frank Costello, que era com un dels deixebles d'Al Capone, era qui li posava els locals per actuar i, per tant, de qui cobrava.
0: Una mica pirata. Sí. Que, Joan, última, ja et deixo en pau. Tu tens un llibre deliciós que es diu L'estiu passat, on repasses on estiuejaven a grans personatges de la història de Catalunya. Sabem on estiuejava Xavier Cugat?
2: És que jo crec que Xavier Cugat va convertir la seva vida en un estiueig.
1: Està molt bé.
2: Si parlem de l'estiueig amb tots aquests elements d'una vida espurnejant i un... Si ens quedem amb la idea final del confeti, no?, del confeti que dona títol a això, jo crec que Xavier Cugat va viure un estiueig, o almenys va intentar, que també va haver de treballar molt, va intentar, doncs, que la seva vida tingués, doncs, l'alegria de l'estiueig, i fins i tot inventant i reescrivint i fent totes aquestes trampes que alhora per mi el converteixen en un personatge absolutament interessant, no? Vull dir, que sí, que ens diu que va descobrir aquest, que va descobrir l'altre, que potser no era veritat, però i què?
1: I què està molt bé. És com hauria d'haver sigut el subtítol del llibre. Confeti, i què, si no és veritat.
0: I a tu què t'importa, no? Joan Safont, gràcies per ser en aquest llapis de memòria col·lectiva dedicat
2: a
0: Xavier Cugat. Que vagi molt bé.
1: Gràcies,
2: Joan. Moltes gràcies, Jordi. Adéu.

0: Seguim en aquest llapis de memòria col·lectiva dedicat a la figura del Xavier Cugat i continua aquí al meu costat l'escriptor Jordi Puntí, un cugatòleg, com Déu mana, tal i com demostra en el seu llibre Confeti. I precisament a una altra de les cançons que has escollit és aquesta, que és Babalú, interpretada pel cubà Miguelito Valdés, que és una cançó que ha interpretat molta gent, però es veu que aquest senyor ho feia tan bé, aquest senyor cubà, que li van posar el sobrenom de Mr. Babalú.
1: Mr. Babalú, sí, i tant. És que ell la va continuar amb el Cugat i va estar poc temps, va estar 2 o 3 anys màxim, perquè aquest home tenia... Bueno, era una bèstia, era una... Com cantava, com tocava... Si teniu temps, busqueu-vos els vídeos que hi ha seus de concerts a YouTube. I aleshores, sí, jo he triat aquesta cançó perquè per mi és mostrar un Cugat que la gent no coneix. Perquè això és l'orquestra de debò de quan comença, quan introdueix per primera vegada músics cubans. I com ha hagut de canviar els ritmes, els violins ja no són tan importants, ja el que importa doncs, són la conga, els bongos...
0: És un dels precursors dels ritmes llatins.
1: Totalment. O sigui, és l'introductor, és el gran introductor dels ritmes llatins. I a partir d'aquí començarà a haver-hi fins i tot Charlie Parker, o sigui, la música de jazz es fixa, Dizzy Gillespie, es fixen amb ell, agafen i diuen, ostres, què ens ha portat aquest home aquí, no? I comencen a tocar, i és sensacional. Sí.
0: Realment va ser un músic brillant com a director d'orquestra?
1: Sí, en aquells moments no hi ha cap dubte.
0: En aquells moments vol dir que en altres no tant.
1: Bueno, després es va acomodar i va veure... o sigui, ell s'adonava que això, per exemple, era totalment nou i sorprenent pel públic americà. No ho coneixien. I aleshores els hi posava això i ballaven i aprenien a ballar. No? Llavors hi ha un moment on tot això ja és més conegut. Arriben més músics cubans, molts més. I ell era la porta d'entrada al principi, però és que de cop l'escena s'omple de músics cubans i músics porto-riquenys i ell ja no és tan important, saps?
0: I el factor humà del Cugat com a director d'orquestra, és a dir, tractar la gent... Això què?
1: Sí, bueno, jo crec que d'una banda...

0: pagar bé a la gent.
1: És d'una gran simpatia. No, jo, sí, jo crec que amb això no devia tenir problemes. Era, el més complicat era el tema de les cantants i de les dones, que ell s'enamorava de les cantants per la veu, per com eren, llavors s'hi casava, si podia s'hi casava.
0: Sí, ser cantant de l'orquestra de Xavier Cugat, d'alguna manera, era sinònim a passar per la pedra de Xavier Cugat.
1: En part, sí. I, de fet, hi ha algunes cantants que abans, sobretot quan havien d'anar de gira per l'estranger, que abans de signaven un contracte dient jo cantaré amb tu, però no em demanis res més.
0: Però no em toquis.
1: Sí, clar, això no sabem fins a quin punt, no?
0: Has vist algun castèrbol?
1: No, bueno, la mateixa Abby Lane, sí, esclar, la seva tercera... La Abby Lane és la seva quarta dona... La tercera.
0: Estàs comptant a la que...
1: La Cugatiana seria clar. La quarta, el normal és la tercera. L'Abby Lane, clar, quan es casen, en Cugat deu tenir 52 i ella 23. Mm. I és una cantant. I hi ha un moment on ella es converteix en molt famosa, també com a actriu. Els rètols ja anuncien Abby Lane amb lletres grosses i en petit a sota with Xavier Cugat Orchestra. I aquí hi ha un desajustament, i ell ho pateix molt, és molt gelós, ella comença a fer pel·lícules amb el Mastroianni a Itàlia, i llavors ell és molt gelós i ho porta malament. Quan es va morir, l'Abby Lane va escriure una mena de memòries on passava factura, diguem-ne, no? I et deixa entreveure que era una relació abusiva en molts moments, sobretot quan era més jove. No?
0: Entenc que en aquesta època ja porta la perruca, ja porta el chihuahua, braços, la pipa que portava, tot i que no fumava.
1: Sí.
0: Tot això que eren com accessoris del personatge.
1: Atrezzo del personatge, totalment. Perquè ell s'adona que ja musicalment ha perdut pistonada, ja va més de baixa i aleshores necessita tenir tot aquest embolcall.
0: T'he de dir que veig certs patrons, t'ho comentava abans fora d'antena, amb altres artistes de les terres gironines, no? Com podria ser Dalí, com podria ser Plada, que ells mateixos s'han autoconstruït el relat de qui eren, s'han creat ells mateixos el personatge.
1: Sí, jo hi afegeixo l'Albert Serra, ara mateix. Per mi, el gran exponent
0: és l'hereu,
1: ara, de tota aquesta actitud, d'aquesta manera d'autopromoció, de tenir un personatge que en el fons és una màscara i és una pantalla que no, tu no acabes de saber exactament què pensen, o si ho saps, en dubtes, perquè sempre hi ha aquest joc entre la realitat i el personatge. No? I sí, jo crec que estan molt... I, de fet, el Cugat era amic del Dalí. El Dalí quan
0: es coneixien,
1: Es coneixien, i quan el Dalí exposava a Nova York, el Cugat anava a la presentació, a l'exposició i tot.
0: Vaya troper. Doncs ens quedem a terres gironines, perquè crec que en una presentació de confeti per allà vas conèixer una persona que també estava relacionada amb el Cugat o sentia una gran fascinació pel Cugat, que és el Joaquim Duran, i que el podem saludar ara mateix. Bona tarda, Joaquim.
2: Bona tarda. Hola, Jordis.
1: Hola, Joaquim.
0: Hi ha els Javis i hi ha els Jordis, tu. Joaquim, com va ser aquesta primera trobada amb el Jordi Puntí?
2: Amb el Jordi? Doncs mira, la presentació del llibre El Confeti que va fer aquí a la seu d'Òmnium Cultural, doncs hi vaig anar-hi, i després, bueno, ens vam conèixer allà i l'encarregat de l'Òmnium després me va deixar el seu telèfon, que hem mantingut unes converses així per telèfon i sobretot això de Cugat, eh?
0: Sí. No digues això.
1: Bueno, no, de Cugat i de saber... O sigui, el bo d'en Joaquim és que, com que té una edat, diguem-ne, coneix més coses. Sí. I és de la Bisbal, que és d'on tenen
0: també... On van tornar, no?
1: On van tornar,
0: la família Cugat.
1: I llavors, doncs, de tant en tant m'envia fotos, de quan troba fotos d'en Cugat, no? I tu has escrit sobre en Cugat i sobre la... Bueno, d'història bisbalenca en saps molt, i llavors, sí, clar, forma part d'aquesta història.
2: Exacte, tot i que, a veure, biogràficament, o sigui, bibliogràficament, no hi ha gaire hemeroteca sobre en Cugat a la Bisbal, i fotos ben poques, però sí que hi havia el boca a boca de tot això, perquè ell va néixer a Girona el 1900, ja ho havia dit, això, i de ben petit la seva família emigra uns anys a Cuba.
0: Sí,
2: a Cuba, allà apren a dominar diversos instruments, especialitzant-se bàsicament en el violí. Però, pel que sigui, tota la família torna a Catalunya i concretament s'estableix a la Bisbal. La data que tenim constància és el 1922. Però, és clar, això és l'època de la foto, que va participar en una processó de Corpus, i es van fer la foto. Però possiblement, si ja tenia amistats, ja hi va venir a la seva família el 1920 o el 1921. Perquè ell s'hi va integrar molt i va fer amics, I vivia, segons el cronista local d'aquell temps, del carrer Mor Filial. Ara, segons la meva àvia, que era del 1903, m'explicava que vivien en un pis de la cantonada de les Voltes, la cantonada oest. I després, també, en Jordi va comentar que tenia una germana que es deia Regina, i vaig trobar documentació que va anar a l'escola del Cor de Maria de la ciutat de la Bisbal, aquesta, la germana. Ell feien amb els amics, feien serenates nocturnes amb una colla d'amics, i perquè ell deia que les de la Bisbal, les noies, eren molt guapes. Ell deia guapes, I després feien un ressupor que no pagava mai ell, Per això sempre ho han dit. I ja després d'aquesta etapa de 3-4 anys a la Bisbal, la seva família s'hi queda, però ell se'n torna a Amèrica, a Cuba, a Nova York, abans d'anar al Hollywood.
1: I el seu pare, Joaquim, era jutge de pau? Pot ser que es fes jutge de pau de la Bisbal? Que el fessin?
2: Esclar, com que no hi ha gaire hemeroteca, n'hi ha que diuen això, n'hi ha que després diuen que era, com se diu allò, electricista...
0: Però no pescava calamars, aquest senyor, a Cuba.
1: Sí, però de Cuba van anar a Nova York, de Nova York no es van adaptar perquè no parlava la llengua, i va ser quan van tornar. Però a la guerra, quan hi ha la guerra, els seus germans, els germans Cugat, diguem-ne, agafen els seus pares i els tornen a Cuba. I, de fet, van morir a Cuba.
0: Ara, Joaquim, seguim, però abans, clar, aquest programa va de cançons, t'hem demanat que triïs una cançó que et connecti amb el Xavier Cugat i has escollit Història d'un amor, cantada per Avi Lane.

0: Joaquim, per què has escollit Història d'un amor?
1: Bé, perquè aquesta cançó és la que li va cantar l'Abel Ayn quan va venir l'any 1990, l'any que va morir precisament en Cugat, que li van fer un homenatge a la seva ciutat natal, a Girona, al Teatre Municipal, i va venir l'Abel Ayn i li va cantar. Ell estava en una llotja, allà sentat, i a l'escenari l'Abel Ayn. I això es va retransmetre per Televisió Espanyola en aquells moments.
0: I tu ho vas veure?
1: Jo ho vaig veure, inclús ho vaig gravant, però bueno, no em pregunteu on tinc la cinta, perquè això ja és una altra història.
0: Això no. Que tu, crec que el Xavier Cugat no el vas veure en persona. El que sí
1: mai,
0: que vas
1: no.
0: veure és un altre element molt característic del Xavier Cugat, perquè una és la perruca, l'altra són els chihuahuas i l'altra és el seu Rolls Royce.
1: Exactament, sí, sí.
0: On el vas
1: jo
0: veure?
1: Jo vaig veure aparcat davant d'un casa d'un seu amic, que ja com triomfava i estava casat amb l'Abel Ayn, venia, perquè l'Abel Ayn i en Cugat varen treballar molts anys a Itàlia. Inclús varen participar a la RAI moltes vegades, Això sí que hi està documentat, hi ha vídeos i tot això de YouTube. I devien aprofitar aquestes estades a Itàlia, que eren més a la vora que venir dels Estats Units a veure un amic o venir a Catalunya, doncs suposo que venien quan estaven per Itàlia, o de pas, i després d'aquí agafaven l'avió o el que sigui, i venien sempre a veure el seu amic, en Riera.
0: El Riera.
1: I dos o tres vegades el citaven en un local emblemàtic, que era una cafeteria molt important, a Can Met, i allà doncs, es passaven un rato i es reunaven i feien la xerrada.
0: I tu vas veure els Rolls allà, mentre ells estaven petant la xerrada a casa el Riera.
1: Sí, bueno, jo sí, però el que el va veure a davant de la carretera, davant de Can Met, va ser en Joan Montaner, el responsable d'Òmnium, que aquest el va veure baixar i va dir, hi portava un mitjons de cada color.
0: Bueno.
1: Aquelles extravagàncies seves, serien.
2: Sí, un dels dos mitjons devia ser vermell, perquè ell sempre explicava que en l'Al Capone li havia dit que li havia regalat uns mitjons vermells i des d'aquell dia sempre portava mitjons vermells. I és veritat que quan busques entrevistes, sí, passa molt poc, però si el veus de... pots veure-li els mitjons, sempre hi ha els mitjons vermells.
0: Mira, això...
2: Que això és una cosa que l'homenatge que li fa a l'escriptor, el Miki Otero, que és amic meu, sempre porta mitjons vermells, en homenatge al Cugat.
0: Ah, pensaves a l'Al Capone i digues...
2: No,
0: el Miki Otero.
2: Homenatge al Cugat.
0: Joaquim, moltíssimes gràcies per ser en aquest llapis de memòria col·lectiva del Xavier Cugat.
1: Bé, després encara tinc... Espera't, que tinc una petita cosa.
0: Sí,
1: que... I, finalment, no sé si ho direu això, també, ja quan tenia 86 anys, va a l'Orquestra Caravana de Torroella de Montgrí, li va posar el nom, la va padrinar, diguéssim, i se'n deia Orquestra Caravana Xavier Cugat, i en aquells moments la cantant va ser la Nina.
0: Sí,
2: sí, tant.
1: Això és el que... Un recorregut de les comarques.
0: El va agafar gran.
2: Exacte.
0: Perquè era perillosa.
1: Sí.
0: Joaquim, moltíssimes gràcies per ser-hi.
1: No us mereixen.
2: Que vagi bé.
0: Molt bé. Seguim en aquest llapis de memòria col·lectiva dedicat a la figura del Xavier Cugat i continua, doncs, aquí, el Jordi Puntí, que tot ho sap, amb Watermelon Man.
2: Watermelon Man, sí, la vaig triar perquè aquesta és una versió, és molt esbojarrada, del Cugat gran, ja. Vull dir que quan ja té 70 anys o així i grava, ja és amb una orquestra, hi ha baix, hi ha bateria, o sigui, ja és l'orquestra moderna, diguem, i grava aquesta, que és un clàssic del jazz, diguem-ne, i la grava amb aquesta tia cantant i cridant de Watermelon Man.
0: Clar, si tenia 70 anys, és en 1970, perquè això és el bo de Cugat. Com que va néixer el 1900,
2: sempre
0: saps perfectament quan ell volia viure un segle.
2: Ell volia viure 100 anys.
0: Es va quedar en 90 anys.
2: En 90, el 28 d'octubre, em sembla que es va morir.
0: Que ell torna al 78...
2: Sí, més o menys 77, 78...
0: S'instal·la al Ritz, que és avui dia el Palace... Què sabem d'aquesta última etapa de Cugat? Va tenir un final trist, va estar content, tenia peles per viure, perquè hi ha molts rumors també de que no pagava el Palace, que pagava els sopars amb dibuixets...
2: Però això forma part de la llegenda. Jo crec que una persona que ha publicat més de 150 discos, que els drets d'autor fluïen, que no, la seva música es continuava escoltant, que feia negocis, no crec que passés gana. Diguem.
0: Penúries, no?
2: No. És més, forma part de la mateixa llegenda. També t'he de dir que els del Ritz l'haurien aguantat uns quants mesos sense pagar, però no tota la vida. Saps? Vull dir que hi ha de més i de menys, i alhora jo crec que ell és un personatge feliç. O sigui, crec que ve a morir quan torna l'any 78 perquè està fotut i ve a morir, i de cop aquí fa una revifada perquè la gent li fa cas. Allà als Estats Units vivia en una mena de residència de luxe que l'havien com aparcat allà la Charo, la seva última dona, i en canvi aquí està al Ritz, està perfectament bé, la gent el va veure, els periodistes li fan propostes, surt amb una pel·lícula, vull dir que ja tot va fent coses sempre, no?
0: Troba l'energia, que és que la gent li faci casito.
2: Que li faci cas, exacte.
0: Això sí, finalment, l'any 90 mor, és enterrat a Girona, entenc que per petició expressa seva, però això ens ho dirà algú que va estar allà, com és el periodista i escriptor, el Josep Maria Fonalleres. Hola, Josep Maria.
3: Què tal, com esteu?
0: Això, tu com estàs? I què feies, sobretot, tu, en aquell enterrament?
3: És una bona pregunta. Hola, Jordi, què tal?
2: Hola, Josep Maria, què tal?
3: No ho sé, la veritat. Després hi he pensat i fins i tot he arribat a pensar que ho havia somiat, saps què vull dir? Però no, hi vaig ser-hi. S'explica per diversos raons. Cugat era una figura que gairebé diria que mítica a casa, perquè el meu pare, que era molt de Girona i molt de reforçar allò, això que ara en diuen l'orgull gironí, el fet que un personatge com Cugat lliga amb això que explicàveu ara també, no? Que a casa sempre havíem mirat pel·lícules seves, com les que feien a la 2, a la 1, les dues cadenes que teníem, i era el fet d'haver nascut a Girona, encara que s'hagués anat molt petit, en 3 o 4 anys, era una referència familiar important, saps? Era en Cugat, i en Cugat era de Girona. I que ens agradaven molt els musicals, bueno, tot això va anar completant aquesta mena de mitologia. I, esclar, quan ens assabentem que hi ha el funeral i l'enterrament a Girona, jo crec que hi va haver-hi molta gent a aquell enterrament, i si no recordo malament, feia un dia bastant grisot, diguéssim, això sí que ho tinc una mica més perdut, sobretot per veure si venia algú de Hollywood.
2: Sí, perquè es deia, no?, que vindria Frank Sinatra...
0: Ho va deixar ell, sí, no?, també per escrit, que vindrien perquè anéssiu tots.
3: La Vilaine, Sinatra, jo què sé, saps? I potser aquesta mena de... Anava a dir mitologia infantil al començament, però després, quan es va morir, jo ja tenia 30 anys, vull dir que tampoc era infantil, saps?
0: Bueno, però hi vas anar-hi.
3: Sí.
0: I l'expectativa i la realitat estaven molt distanciades? O sigui, el que tu t'esperaves trobar, que et vas trobar?
3: Absolutament. Més important que hi havia en Quim Nadal, saps què dir? No...
0: Bé, em sembla que estava la Mary Sant Pere, eh?
3: Manem?
0: La Mary Sant Pere.
3: Ah, la Mary Sant Pere, és veritat. Brau, sí.
0: Eh?
2: Algun altre artista hi devia haver, potser, d'aquí.
3: Sí,
2: també,
3: sí. No? Em va faltar... Per la memòria que en tinc, em va faltar una mica més d'espectacle, saps? Allò que algú toqués alguna peça allà al mig del funeral, no? Perquè, a més, va coincidir que era just el dia abans, si no recordo malament, de les festes de Girona, que era... Ell es va morir el 27 d'octubre i el devien enterrar el 28, m'imagino.
2: Més o menys.
3: I era just abans del dia gros de les festes de Girona, que és el dia 29, que és el dia del patró. Vull dir que igual el devien fer... En devien fer dia perquè l'endemà l'església on el van enterrar és l'església on es fan els oficis del patró de la ciutat. Vull dir que... Però hi havia molta gent, això és veritat, hi havia molta gent i lliga, ho repeteixo, lliga molt amb aquesta història d'un personatge que quan arriba aquí torna a ser important, no? Uh-huh. Torna a ser important amb els tics. Encara fa poc em parlava amb un que va ser el seu representant i que tenia una mena d'exclusiva i que li pagava l'hotel del Ritz, diguéssim, entre altres coses, no? amb els bolos que anava aconseguint, i que s'ho van deixar estar poc abans de la mort o amb aquest procés de retorn a Catalunya, perquè en Cugat, pel seu compte, també signava altres contractes, saps? I més cars, i l'altre li va dir, escolta, tu, tenim un paper signat aquí conforme, sóc jo que te'l gestiono, no?
0: Un murri,
3: exacte.
0: I l'epitafi va ser...
2: Cugat que vivió.
0: Cugat que vivió.
2: Que vivió.
3: Que vivió, que és dels millors que jo he sentit mai com a epitafi.
2: És una,
3: no?
2: És d'una contundència i alhora d'una simplicitat.
0: I
2: no?
0: Un perogrull, també. Sí. No? Vull dir, és evident que si sí, estàs sí, allà és que has sí, viscut sí, no. abans.
2: Sí, és lògic.
3: És aquella constatació de dir, deixeu-se de punyetes. Jo m'ho he passat pipa, saps?
0: No? Doncs,
3: i ja està, i ja està.
0: Josep Maria, estem a punt d'acabar. Acabarem amb una cançó que has escollit tu, que és el Cuánto le gusta, que és una de A Date with Julie, és aquesta la pel·lícula on
2: pot
0: surt.
2: Ser, sí, sí, sí.
0: Que us anava a fer una pregunta als dos, que veig que compartiu aquesta fascinació per Cugat. Heu trobat alguna foto de Cugat on no sortís somrient?
2: No, és que no n'hi ha. Bueno, n'hi ha algunes que pot estar mirada distant i tal, però que no... Seriós no n'hi ha, és que és així, no n'hi ha.
0: Tu, Josep Maria?
3: I, no, bueno, en Jordi ho ha treballat molt, moltíssim més que jo.
0: Però tu ets de Girona, com ell.
3: I sí, bueno, però... jo sempre l'he vist en circumstàncies públiques, diguéssim, no? I en Jordi, que amb el Confeti ja va fer, més enllà d'una biografia, va fer un llibre esplèndid sobre la pròpia consciència de la ficció, diguéssim, no? De treballar, de crear realitats que no són la realitat, sinó que són inventades, un llibre esplèndid, esplèndid.
2: Gràcies.
3: Demostra també aquesta vida cap enfora d'en Cugat, diguéssim, no? La vida cap endintre, vés a saber.
0: Se la va quedar per ell.
3: Si mai es plantejava que tot plegat era una ficció. Però ell vivia aquesta ficció com si fos una realitat.
0: Ho explica molt bé, que estigui sempre somrient. Josep Maria, gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres per la trucada.
0: I tancarem
3: una abraçada.
0: Això.
2: Una abraçada, Josep Maria, gràcies.
0: Tanquem amb Cuánto le gusta, però abans jo m'he de posar de genolls i agrair-te, Jordi Puntí, que hagis vingut a desgranar també aquest personatge fascinantíssim, com va ser Xavier Cugat. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, ha estat un plaer.
0: Doncs marxem de cap de setmana. Tornem dilluns a partir de les 3 de la tarda. No tinc temps per agrair al Víctor Valero i a tot l'equipàs que fa aquest programa amb mi. Això sí, em queda temps per desitjar-vos molt bon cap de setmana. Ens trobem dilluns. Us quedeu amb Cuánto le gusta, per tant, amb Xavier Cugat també. There may be caballeros with dark and flashing eyes.
4: We're on our way. Pack up your pack. Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
5: Són les 4 de la tarda, les 3 en Canàries. Primera conseqüència para la diputada del PP que exhibió un bote de gas pimienta en el hemiciclo durante el pleno del Congreso de esta semana. La mesa de la Cámara va a estudiar abrirle un expediente y los socialistas exigen a Feijóo que le pida el acta de diputada. Josué Coello, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Y será el próximo martes cuando la mesa del Congreso estudie abrir un expediente a Ana Vázquez. La presidencia de la Cámara ha invocado el artículo 101 del reglamento del Congreso que regula la suspensión temporal de su condición de diputada por portar un arma. Fuentes parlamentarias tampoco descartan una sanción económica. Desde el PSOE, su portavoz, Montse Mínguez, ha pedido a Feijóo que le exija a Vázquez entregar su acta de diputada.
5: Ha terminado la reunión entre el Gobierno y los transportistas que han planteado al vicepresidente Carlos Cuerpo que se alarguen las ayudas al combustible hasta final de año. Y no es la única medida solicitada, Edu Hernández.
7: Finalizada la reunión con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, los transportistas piden extender esas ayudas hasta el 31 de diciembre y reducir en un 50% las cotizaciones a la Seguridad Social. De esta manera, dice la patronal de transporte de mercancías por carretera, la CTM, se van a aliviar los costes para las empresas y se va a garantizar su liquidez. También consideran que como el Estado está recaudando más dinero a través del impuesto de los carburantes, porque son más caros, este debería reinvertirse en la economía, de manera que se den más ayudas a los sectores afectados. En el caso de la patronal de la logística, ya han puesto cifras y piden pasar de 20 a 40 céntimos de descuento para el diésel.
5: Negociación política contra reloj tras el desahucio de Mari Carmen. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
8: Estamos hablando con Junts para llegar a un acuerdo el próximo martes y aprobar un Real Decreto Ley con medidas en materia de vivienda, pero no solo con Junts. El Parlamento español, saben ustedes que es un Parlamento muy plural, muy fraccionado, fue el que votaron los españoles. Y por tanto tenemos que hablar, tenemos que consensuar y tenemos que acordar con diferentes grupos parlamentarios con intereses que son distintos. Y tenemos que conciliarlos en unas medidas que puedan facilitar el acceso a la vivienda a un precio asequible a los ciudadanos que tienen dificultades en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando, dejándonos la piel en estos días hasta el martes para poder aprobar el Real Decreto Ley de Vivienda.
5: A esta hora visita del Papa en Francia con un acto en la sede de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por la mañana, en un acto ante el presidente francés, León XIV ha alertado sobre el riesgo de la proliferación de las armas nucleares en el primer discurso de su visita pronunciado en el Elíseo.
9: Aveugle et irresponsabilité de venir maître d'un paradis de machines. Il soulignait comment
5: Ha dicho también que no podemos construir el paraíso de las máquinas. Y hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
10: SER Catalunya.
11: Bona tarda. El jutjat de Viella acaba de decretar presó provisional eludible amb el pagament d'una fiança de 80.000 euros per Belén López, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, a qui s'acusa del seu homicidi. Aquest és el so del moment en què l'empresària hotelera era traslladada al jutjat emmanillada acusada de la mort de qui feia 2 anys que era la seva parella. L'home va morir a casa seva de Baqueira durant les vacances de Nadal mentre estava amb ella. Va ser un nebot i una amiga qui van trobar el cos de la víctima ja mort mentre la dona, en lloc de trucar a emergències, estava molt alterada cridant coses sense sentit. Pendents en les properes hores, per tant, si l'acusada entrega la fiança i queda en llibertat o si és traslladada provisionalment a la presó. A Tarragona, la Guàrdia Urbana ha detingut un home per intentar endur-se 2 nens durant les festes de Santa Tecla. Anem cap allà. Eva Hidalgo, endavant.
12: Els fets van passar a la plaça Verdaguer, al centre de la ciutat, aquest dimecres, just el dia de Santa Tecla. Uns pares van informar al cos que hi havia un individu que es volia emportar 2 menors. Els mateixos ciutadans ho van impedir. Quan van arribar les 2 patrulles, el van identificar i arrestar per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. L'home tindria antecedents per pornografia infantil i inducció a la prostitució. El cas ha passat a mans dels Mossos d'Esquadra.
11: Gràcies, Eva. I a Sabadell, l'Ajuntament ha recuperat l'antiga caserna de la Guàrdia Civil que duia 29 anys buida. L'ha adquirit a cost zero per la via negociada no judicial i la convertirà en un edifici de consultes externes de l'Hospital Taulí, que és a 200 metres.
13: Molt feliços perquè era un procés doncs, molt, molt llarg per un bé que és absolutament inapel·lable, no? Que és unes consultes externes per un hospital taulí, és parlar de serveis públics de primera necessitat, d'aquells que la gent toquem i necessitem i, per tant, doncs, molt contents.
11: Paraules de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, a l'Aquí Barcelona. Així arribem a les 4 i 5 minuts de la tarda.
5: Empieza la ventana hoy con Francino desde Pontevedra, así que a disfrutarla.
14: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
15: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
16: Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número 1. Todos tus números 1 suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic, solo tus números 1.
17: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro, para nosotros, el mejor paté del mundo.
18: Pates la piara, más buenos que el pan.
19: El despertador.
20: A esta hora tenemos noticia, lo primero es la información, Sara Canal.
19: Y Aymar poniéndote al día.
21: Los islandeses han votado en contra de retomar las negociaciones de...
19: El crujir de las tostadas.
22: Durante la tarde con el sol que va a hacer todo el día la mayor parte
19: del país. Y la información del tiempo.
23: Buenos días, desde el Consejo Europeo, la portavoz del...
24: Los deportes, Tony López, buenos días.
25: ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas.
19: ¿Qué vas a manejar? Un intermitente.
26: ¿Cuándo van a empezar los traslados de menores a la península, presidente?
19: Y una pregunta. Tus mañanas y hoy por hoy.
27: La factura ha subido.
19: Con Aymar Pretos.
28: La SER. El sonido de la vida.
10: En la SER. La ventana. Con Carlas Francino.

0: coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir vi dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
1: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira Setembre tornen a Manresa. El cap de setmana del 26 i 27 de setembre, vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes i sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
2: Relatos en cadena.
3: Algo semejante a un alegre parpadeo colectivo sobrevoló la ciudad. Fue entonces cuando ocurrió. Las luces de los semáforos se volvieron violetas, los coches comenzaron a desplazarse hacia atrás y los peatones caminaron con las manos. La franja oscura alcanzó los campos y las flores decidieron crecer bajo tierra. Los árboles se comieron sus propias hojas y la lluvia se elevó hacia las nubes hasta secarlo todo. Cuando la luna se apartó, la penumbra se deshilachó, pero nadie pudo recordar el orden correcto de las cosas.
2: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena Ser.
4: La Ser. El sonido de la vida.

0: Avui al balcó torna el sociòleg Iago Moreno amb una nova secció i tanquem la setmana amb el Zotero recordant Marcos Ordóñez.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Ha arribat el dia.
1: La bola negra és, sin duda, una de les pel·lícules de la temporada després del premi en Cannes, de l'èxit en Cannes.
2: Crec que hauria de ser la bola negra, perquè és la que té la tirada i l'empenta internacional ja des del Festival de Cannes.
3: La pel·lícula del momento, que és la bola negra.
4: De la bola negra, la pel·lícula con la que Javier Calvo i Javier Ambrosi ganaron el premio a mejor dirección en Cannes.
5: Ya está en cines la bola negra, el evento cinematográfico del año, Javier Calvo.
6: La bola negra de los Javis.
7: Efectivamente, hoy llega a los cines en España.
6: Tengo unas ganas de verla, Luke.
0: Tengo unas ganas de veure, de verla, deia l'Aimar Bretos. Molts catalans estem igual, desitjant veure La bola negra. Hem revisat ara les webs dels principals cinemes de Barcelona. A La Maquinista, per exemple, s'han exhaurit les entrades de la sessió que s'està fent just ara mateix. I a la primera, la sessió de les 4, són més ja de 700 els espectadors que l'han vist. Els Aribau, a l'Arenas, Balmes, Glòries o els Docinesa, el de Diagonal i Diagonal Marra.
8: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
0: Jo crec que és el tràiler més repetit a la cadena SER, com acabem de demostrar. És l'última pel·li dels Javis, els directors Javier Ambrosi i Javier Calvo. És una de les més esperades de l'any, si no la més esperada, perquè, a més, representarà el cinema espanyol als Premis Òscar. Roger Vallès, com estàs?
9: Molt bé, bona tarda.
0: Gràcies per ser aquí, perquè jo deia, és que ens dirà que no, perquè igual vol anar a comprovar què tal la pel·li als cinemes.
9: No, jo sóc una mica ermitanyo, rata d'estudi, en realitat, de taller. La meva família, sí, aniré després a fer cineforum pels seus amics i tot, però una mica la cortesia i marxar.
0: Quantes vegades l'has visionat?
9: Jo ara mateix, sense comptar les de treball, o sigui, les que estava prenent apunts o mirant-la fragmentada, així de sentar-me i disfrutar-les, 7.
0: 7.
9: I una can que va ser, segurament amb diferència, la més al·lucinant.
0: Clar. És que en Roger Vallès és un dels catalans que han estat als comandaments d'aquesta pel·lícula. És dissenyador de producció de La bola negra. Quina és la feina de dissenyador de producció? És a dir, què t'hem d'imaginar fent durant o després de la pel·lícula, de rodar-la?
9: Mira, està bé, perquè és una cosa que l'he hagut de resoldre també a la meva família. És un terme...
0: Què vols dir que et diuen? Però tu què fas?
9: Sí, exactament, què fas a la pel·lícula? És un terme que sí que està importat de la indústria anglosaxona, però representa... La traducció aquí més directa i més fàcil seria director d'art. El que passa és que en la indústria anglosaxona es fa una diferenciació entre el disseny de producció, que és qui està dalt al càrrec del departament i s'encarrega de tancar des del més gran al més petit, o sigui, imaginar un univers tangible per la pel·lícula, des del paisatge, el clima, fins a les coses que porten els actors i les actrius a les mans. Després estan els directors d'art que fan això possible, sí, a nivell tècnic, mecànic, dibuixos, plànols, porten aquesta visió endavant. I després estan els decoradors, les decoradores, que poblen de vida i de coses això. Llavors és una distinció una mica moderna, però en la que estic molt d'acord.
0: O sigui, seria que tu una mica ets el responsable de l'aspecte visual, de l'aroma, és que per dir-ho d'alguna manera...
9: Exacte, bueno, en el sentit del que no sigui llum ni música, tot al final és tot un embolcall, i hem treballat alhora tots els departaments en aquesta pel·lícula, més que mai, d'una forma molt, molt, molt, molt compenetrada, però sí, les fronteres de la meva feina estan en això, en allò físic i tangible, en els espais, en el que tradicionalment diríem decorats. Si fos una pel·lícula d'estudis, serien tot decorats en estudi. Ara el meu càrrec engloba també la necessitat de pensar-la a nivell geogràfic i després valorar què s'ha de construir, què s'hauria de localitzar, què necessita la pel·lícula en aquell moment a nivell d'espai, de context, a nivell de això, tangents, de tangibilitat.
0: Sí, sí, sí, sí.
9: I després a nivell emocional, quines coses expliquen de tu i expliquen dels personatges, les coses que posseixes, el que tens a casa, el que portes a les butxaques.
0: Mira, a mi m'encantaria, clar, les persones que escoltarem ara, acaben de sortir del cinema, m'encantaria que captessin el que tu dius, perquè normalment diran, m'ha agradat, és bona, no sé si sabran especificar més. Just ara fa uns minuts han sortit d'aquesta primera sessió els espectadors, en un dels cinemes hi ha l'Àlex Calatrava. Àlex, com estàs? On estàs?
10: Bona tarda, Anna. Doncs mira, estic al cinema Zaribau de Barcelona, que hi ha moltíssima gent, molts surten precisament d'aquesta primera sessió, una de les primeres sessions d'aquesta pel·lícula a Catalunya, als cinemes de Barcelona. He pogut parlar amb les persones que sortien i si un adjectiu defineix com sortien, era emocionals i emocionades. Ho sentim.
11: Què t'ha semblat? Et veig molt emocionada.
12: Sí. Ho sento, però és que em costa molt parlar. No sé, m'has recordat el meu pare, la lluita, el moment en què vivim. No sé, m'he posat tant amb la pel·lícula, m'ha semblat espectacular, la pel·lícula espectacular. Com a realització, com a guió i com a contingut, és que em costa molt parlar. No sé, m'ha arribat molt a mi, si el meu pare era dels Rojos. I no sé, tot aquest patiment per arribar aquí on som avui en dia em sembla tan trist.
11: Molt bé.
12: Felicitats als directors i als que l'han feta. Ho sento, no puc parlar ni de fer.
10: Uau, doncs ja ho sentiu,
0: Àlex, és que una cosa és que estem emocionats, Roger, t'has emocionat?
9: I tant, no, perquè clar...
0: El Roger té els ulls plorosos, és que ja s'ha posat la pell de gallina,
9: Roger. Fas les pel·lícules pel públic, clar,
0: llavors. És que tu has dit, de tu depèn també aquesta... emoció, és una felicitació per tu també això, directe.
9: Vull pensar que sí, la nostra feina és invisible, o sigui, bueno, ho ha de ser per necessitat, perquè quan tu una cosa et trontolla en un decorat, quan algú et treu del context, fins i tot en del context emocional, quan algú et fa saltar o quan algú no és veritat a dins de la història que s'està narrant, perds l'atenció. La nostra feina, si t'hi fixes normalment, és perquè hi ha errors. Quan hi ha algun error, alguna cosa que sobresurt, llavors crida l'atenció.
0: Clar, però és que el plor d'aquesta dona, Àlex, no sé si estàs amb algú més, de veritat que ens ha emocionat moltíssim. Has posat al micro algú que estava plorant i és que no pot ser més gràfic del que suposa aquesta pel·lícula. Estàs amb algú més ara?
10: Sí, mira, estic amb dues noies joves que acaben de sortir del cinema i si us sembla els hi preguntem una mica, a veure, vosaltres teníeu moltes expectatives per aquesta pel·lícula, suposo, ella és la Carla, parlo amb la Carla, què t'ha semblat la pel·lícula?
13: M'ha semblat una passada, la veritat que veníem amb expectatives perquè ja veníem amb una base de Lorca, però ha sigut cinemàticament espectacular, doncs tot... cada escena, cada època que representa ho fa d'una manera molt diferent, que no, almenys nosaltres no havíem vist abans i ens ha impressionat.
10: Nosaltres tenim al programa a un dels màxims responsables de com es veu aquesta pel·lícula i de l'aspecte més artístic. Què t'ha semblat?
13: La veritat que doncs, va endavant i enrere en el temps i fa que cada època la representi amb uns colors, amb una música... Se sent com que tu estàs en cada època i la veritat que ho fa d'una forma molt, molt maca. La veritat que emociona moltíssim i et porta en aquell moment històric.
0: Mira, Àlex, mira, que tenim sí, el Roger aquí, que ens explica com aquestes tres etapes que es representen de tres maneres diferents teníeu molt clar que quedessin ben diferenciades, com està dient ara la Carla.
9: Sí, exacte, havien d'estar diferenciades, però el que dèiem de construir universos, el repte, sobretot, era tenir tres universos i continguts en un, que no semblés que estaves com canviant de canal, simplement. O sigui, al final, l'exercici per pensar els decorats i els llocs per on transita i on habita aquesta pel·lícula és molt delicat, fet amb la resta de departaments, molt, molt colze a colze amb la Gris Jordana, amb la directora de fotografia, i sobretot, encara que en alguns moments estiguéssim mirant la documentació històrica per ser fidels, no? En alguns moments havíem de calcar, i en alguns moments el que vam fer és submergir-nos però amb la mateixa fidelitat a art de l'època contemporània, el que estàvem veient, però sempre, sempre intentar arrelar-ho tot, encara que fos una gran fantasia, fer-ho tot amb el mateix mètode, per capes, això el que dèiem, de gran
0: per
9: a petit,
0: capes,
9: de gran a petit.
0: Carla, no sé si m'està escoltant, Àlex, la Carla, o li pots dir...
10: No, ara si vols, li poso els auriculars.
0: Doncs
10: que
0: vinga.
10: Que t'escolti.
0: Hola, Carla. està posant-se els auriculars perquè hem enganxat aquí a l'Àlex. Carla, no, que tens aquí en Roger Vallès, com et deia l'Àlex, que és un dels catalans que han estat a comandament d'aquesta pel·lícula, que és responsable d'aquesta, diríem, de l'aspecte visual i artístic de la pel·lícula. Hi ha alguna cosa que li vulguis dir? Hi ha algun detall, sense fer spoilers, que ens morim tots de ganes de veure-la? Ja que el tens aquí, tens algun dubte, alguna pregunta per ell?
13: M'ha generat curiositat. Hi ha una època en concret que es representa en blanc i negre, el rest de la pel·lícula és en color. Per què concretament aquesta època?
9: Mira, un cop... Hola, què tal? Estic molt content que t'hagi agradat la pel·lícula, estem tots molt contents. Aquesta apareix en blanc i negre perquè quan ja teníem els colors i la factura de les tres trames molt arrelada, si t'hi fixes bé, és un record dintre d'una de les trames. Mm. Clar, no podíem fer servir cap dels codis que ja teníem i havíem de ser... Es va dir que és una molt bona pregunta, es va parlar molt d'això, eh? Van haver molts debats sobre això. Era una manera de tenir un record dins d'una cosa que ja estava construïda com a record. És un subratllat, bàsicament, en molts sentits, a nivell visual.
0: Que bé ho expliques, eh? Perquè no és tan fàcil.
9: Moltes gràcies.
0: Carla, moltes gràcies, eh? Per fer aquesta pregunta i que t'hagi agradat. Àlex Calatrava, moltíssimes gràcies. No sé si t'has quedat tu amb ganes ara, tens unes ganes tremendes de veure-la. No sé si ens està escoltant perquè li deu haver passat ara. Àlex, ens escoltes?
7: Sí, ara t'escolto, digue'm.
0: No, deia que t'hauràs quedat tu amb ganes d'anar-hi, no?
7: Em quedo amb moltes ganes. De fet, demà jo ja miraré per anar a qualsevol cinema a veure si hi ha entrades, perquè segur que serà complicat trobar-ne'n.
0: Gràcies, Àlex, per aquesta connexió fantàstica.
7: A vosaltres.
0: Una abraçada. Roger, jo tinc molta, molta curiositat també. Tu ja havies treballat amb els Javis, has fet moltes coses, la Messias, no?
9: Sí.
0: Com et truquen, és a dir, amb aquest nou projecte, et truquen de seguida, què penses quan t'ho proposen? Va ser un sí o deixeu-me mirar el guió o és un sí sempre amb els Javis?
9: Va ser un sí rotund, no? Ja és que va ser un en plan, no, és que si no la faig jo, qui la farà? Una mica...
0: Si sóc el millor, sisplau.
9: No, en aquest sentit, en el sentit de dir, ostres, si t'ha passat per davant, la vols fer tu, no li vols veure fer algú altre, perquè aquesta pel·lícula passarà.
0: Perquè ja has fet la llamada, va ser un èxit, Paquita Salas.
9: I amb la Messias havíem treballat molt, molt bé, veníem de com... O sigui, com que ja havíem fet la llamada, havíem fet Paquita. Són altres formats, són altres moments, són altres pressupostos també, fins i tot, altres expectatives, però l'equip ha anat repetint. Hi ha un punt que, clar, quan em van trucar, clar, dic, com no l'he de fer? Ells ara mateix, amb el pressupost, amb el salt que implicava la bola, amb l'anterior, hi hauria cua per fer el meu càrrec en aquesta pel·lícula. Llavors era com, ja, podrien tenir a qui volguessin, i t'han trucat a tu. A més, em van trucar amb un any d'antelació, van dir, sabem que ha sigut pare fa poc.
0: Això et trobo a preguntar.
9: Vés preparant la vida.
0: És que probablement tu vas contestar al telèfon amb un bebé als braços.
9: Sí. Ho sabien que havia nascut fa poc i m'estaven donant, m'ho deien, t'ho diem amb temps.
0: I prepara la teva parella, que potser no estaràs tan disponible.
9: La vida, tot. Però ens vam anar amb la criatura, o sigui, amb un suport, amb tot el suport familiar que vam poder.
0: Te'n vas al rodatge amb la família?
9: Sí. Alguns dels tècnics, bastants dels tècnics, ho hem fet precisament per això, perquè sigui com sigui el repte de gran amb ells, ells mantenen sempre primer el mateix nivell de passió, el mateix nivell d'implicació, i després aquesta manera de fluir que el d'accessibilitat i de convertir l'experiència de fer la pel·lícula en una cosa com natural.
0: És que tothom ho diu, es treballa molt bé amb els Javis.
9: Sí, ens donen molta llibertat en els tècnics, en els caps d'equip, sobretot quan ja en coneixem, són saben veure què portes tu a la taula, diríem, ho saben de seguida, i també estan segurs de rodejar-se de gent que això ens senyalen un camí, munten un estat d'ànim, fins i tot.
0: Munten un estat d'ànim. Com es fa això?
9: No ho sé.
0: Parlàveu molt de l'Orca i del que volíem
9: fer. Constantment, i endavant, i endarrere, en plan... Hi ha una pell que fa tan bé que, per exemple, moltes de les decisions, com que és una cosa que tu sabies on havies d'arribar després de parlar amb ells i sabies on volies posar allò, no? Què volies d'aquell moment, d'aquell decorat en particular o d'aquell element, doncs tu ja veient-ho amb ells, a partir d'aquí tu pots arribar allà com vulguis. I això, per molts i per moltes, és una molt, molt bona manera de treballar.
0: Accepten idees? És a dir, ho tenen tot molt tancat al cap? O les suggerències de tots vosaltres s'incluïen sí o sí?
9: Una de les màgies és que ho tenen claríssim, però són prou llestos, et diré, per escoltar a tothom i ordenar una mica tot el que està passant. Vull dir, estan atents al seu voltant i a les oportunitats. Un rodatge genera moltes coses que va a molts llocs diferents i tot i tenir claríssim la voluntat del resultat final que volen, no desprecien cap idea ni cap opinió de... Tot ho sospesen i ho tenen en compte. Mm. I això els honra.
0: Després hi ha una feina de documentació impressionant. No sé si van ser 6 mesos que vau estar revisant material amunt i avall. Com es fa tot aquest treball de documentació? I que, a més, no, de tot, no devia ser fàcil documentar-se. Hi ha molta escena quotidiana i no l'he vist. Em costa molt fer aquesta entrevista perquè per mi és una norma veure i llegir-me les coses sobre les que parlo. Però en aquest cas era avui i no em donava la vida. Però el traslladar, el buscar escenes quotidianes, per exemple, de les que no hi ha massa fotografia, això ja ho heu hagut de posar també... Imaginació?
9: Sí, això m'ha estat, ja des de que reps el guió, una pel·lícula així és molt difícil dir-li al teu cap quan comença el curs. Vull dir, ja en el moment que me la vaig llegir, pesava.
0: Comença el viatge.
9: Clar, llavors ja tu ho veus des d'aquest filtre i és part de la meva feina, també. Vull dir, si jo vull construir un univers que tu et creguis, que sembli que estava allà abans que arribés les càmeres i que sembli que quan se'n vagin les càmeres seguirà existint, jo sóc el primer que m'ha de creure i d'estar submergit. Llavors hem fet molta documentació. La Judit Ferrer, que és la decoradora, és una figura fortíssima d'aquesta pel·li. Va tenir molt clar des del principi que havíem d'anar a les fonts, no havíem de fiar-nos del tot d'internet. Internet, a vegades, l'algoritme enganya, no? Com que...
0: Perquè la temptació al principi és internet.
9: Sí, bueno, això ho vam fer, evidentment, però vam dir no.
0: Qui no ho fa?
9: Es va anar a arxius històrics, es va buscar diaris del moment.
0: Sí, i vas fer hemeroteca, vau fer...
9: Vam anar a la Fundació Lorca amb ells, amb el Javis i amb alguns de l'equip. Va ser un moment de... un privilegi cultural i artístic absolut de poder-ho veure allà. Vam poder sospesar les 4 pàgines de la Bola Negra, que estaven convenientment guardades i museïtzades. Però, i això amb el mateix, amb l'arxiu fotogràfic, fins i tot comprant coses a col·leccionistes per després copiar-les o serialitzar-les, no?, per l'hospital, no?
0: Vau comprar peces a col·leccionistes?
9: Hi ha moltes coses de veritat a la Bola Negra, moltíssimes.
0: Per què calia comprar? No us les haguessin deixat per fer la pel·li?
9: Al final és una cosa que necessitem una custòdia, si de cop s'ha de trencar, o l'he d'explodir.
0: És que no se sap, aquestes coses no se saben quan es fan una pel·li.
9: Aquest senyor s'ha de passar tota la pel·lícula amb una trompeta, això no és spoiler, però la porta allà penjant tota la pel·lícula, no, però vull dir, si s'ha de passar...
0: Més val comprar-la.
9: 3 o 4 seqüències amb una trompeta per tenir ne 3, i una tova perquè no se la pugui clavar, clar, tot és un... Això és el Juan en Santos, que és un prop màster excel·lent, s'ocupava d'aquest nivell de detall en tot moment. Llavors la documentació va ser extensiva, sí, i hem tingut assessors històrics i tot, però sempre, sempre sabent que volíem intentar no fer una època canònica amb el que estem acostumats, sinó buscar en... el que et dic... Moltes solem treballar igual, en plan, estaria bé que si sortim al carrer de Granada no sigués molt diferent a quan hem sortit al carrer, amb Paquita. Vull dir que el carrer estigui viu, encara que sigui d'època. A vegades a les pel·lícules d'època es tendeix molt al parc, als pedrots, a la bala de palla, no? A la roda de carro.
0: Sí, allà, les llambordes, clar.
9: I això funciona, però ells volien vida, o sigui, l'època a través del seu prisma.
0: O sigui, estàs fent un favor als futurs espectadors, els que hi anirem ara, perquè ens estàs donant unes pistes que ens anirà molt bé. Ens hem de fixar en alguna cosa, que no, insisteixo, que no facis spoiler, però fixeu-vos en alguna cosa, dona'ns alguna pista de, sobretot, aquesta finestra, o sobretot aquest núvol. Hi ha alguna cosa que tu tinguis aquí clavada? Que m'hi fixaré.
9: Te'n diré dos molt
0: ràpides. Que hi vaig demà.
9: Te'n diré dos molt ràpides. El camerino de la Nené, del personatge de la Penélope, és un espai que explica molt bé la creació d'universos. És com fidel a ella com a personatge. Li pertany d'una manera que explica molt bé la nostra feina. I et diré també, ara que parlàvem d'haver sospesat la cal·ligrafia, el document original, fixa't també en la cal·ligrafia del paper quan vegis la seva lletra i si pots, pensa que s'ha fet en paper d'època i que hi ha hagut mesos d'entrenament d'un cal·lígraf per aconseguir la lletra de Lorca i poder seguir amb l'obra.
0: Veus, podríem fer 80 entrevistes a partir dels detalls que ens has fet. Guanyarà l'Òscar, no?
9: No ho hem de pensar, això. Fer-la...
0: La passió que hi poses i que hi posen els Javis, jo dic, és que...
9: Per això, s'havia de fer, és una veu que havia de seguir viva i s'havia d'interpretar des d'avui. Llavors, haver-la pogut fer, ja és, de veritat, vagi on vagi, serà un triomf.
0: Roger Vallès, màxim responsable d'aquest aspecte visual i artístic de la pel·lícula. De veritat, ha estat un plaer. Torna quan vulguis. Si guanya l'Òscar, et vull aquí.
9: Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada.
9: Adéu, igualment.

0: Tú eres un hombre. Un hombre.
1: La cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
2: Guillem Delso, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Què recollim del dia?
3: Urbagestión, el fons propietari de l'immoble del que es va desnonar la Mari Carmen dimecres passat, ha plantejat a l'Ajuntament de Madrid una alternativa perquè la dona de 87 anys torni a casa seva. Segons un comunicat que avança Teleconomista, el fons busca coordinar-se amb el consistori de Madrid i amb la resta d'administracions per trobar una solució que permeti que la dona torni a casa amb una alternativa residencial estable i assequible en el marc d'algun programa municipal. I a Catalunya, Lleida torna a prohibir, 16 anys després, el burca i el nicab dels espais públics. L'Ajuntament Socialista aprova la nova ordenança de civisme gràcies als vots de Junts i Vox. En contra, Comuns, Esquerra i el PP.
4: Vots a favor, 16. Vots en contra, 11. Queda aprovada l'ordenança. Gràcies a tots pel debat.
5: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca.
6: És profundament masclista. Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció?
3: Fa 16 anys, el 2010, ja es va aprovar el mateix. Va ser el primer ajuntament de tot Espanya a aprovar-ho i un ajuntament socialista també, el d'Àngel Ros. El que passa és que pocs anys després el Suprem va tombar la prohibició dient que això no era una competència municipal. I encara Lleida, el jutjat, ha deixat en llibertat el fisioterapeuta acusat d'abusar sexualment de diverses clientes. L'home de 30 anys ja havia estat denunciat abans per 3 dones i ara els Mossos han rebut 6 denúncies més de tocaments, acumulant ja un total de 9 casos. Ara l'acusat haurà d'anar compareixent periòdicament al jutjat. I una última notícia també de tribunals. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha sortit en llibertat després de donar la fiança de 80.000 euros que li havia fixat el jutjat de Viella.
7: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración? Vamos.
3: És el moment en què la dona sortia acompanyada dels seus advocats i pujava un taxi camí de casa seva. L'empresària de 65 anys està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní Baqueira durant les vacances de Nadal.
2: Ana Paret, graderia del balcó, com estàs?
8: Què tal? Bona tarda. Mira, t'explico una interioritat. I és que tinc a totes les meves amigues veient l'estrena de La Bola Negra.
2: I tu
8: per
2: aquí?
8: Tant, moltes ganes de veure-la, encara més ganes després d'escoltar l'entrevista. No em facis dentetes,
2: Clar, tu no pots, cap de setmana.
8: Tenim una tarda apassionant i ho tenim amb el focus posat a Montilivi,
2: a Girona.
8: Perquè en 1 hora i 5 minuts arrenca el Girona-Albacete de la jornada 7 i seguint-ho tot des d'allà, amb l'última hora, i tenim a la Núria Vilamala. Bona tarda, Núria.
9: Hola, Anes, què tal, com esteu? Hola, Anes, de fet, anava
2: Anes,
9: a dir. Hola, Anes, com esteu? Doncs mira, s'ha complicat la tarda pel Girona perquè ja tenia moltes baixes. Doncs al final se n'han sumat 2 més, les de Fran Beltrán i la de Cristian Estuani. En total, 10 baixes té el Girona avui. Ja tenim l'11 confirmat, el Girona que juga amb Gazzaniga a la porteria. Boñar, Francés, David López i Àlex Moreno a la defensa. Al mig del camp, Van de Beek, Ivan Morante i Izan González, al davant Carles Pérez, Abel Ruiz i Javi Sarasa. És un 11 competitiu del Girona, però si mires la banqueta les coses es compliquen. Només té 3 jugadors de camp del primer equip, però a priori deixeu-me dir-vos que hauria de ser un partit on el Girona hauria de guanyar. Jugar contra l'Albacete és cué, només un puntet, per tant, tot i les baixes, el Girona avui hauria de ser capaç de guanyar aquí a Montilivi.
8: Gràcies, Núria, esperem que no
2: molta
8: et demanin a tu sortir a jugar.
2: Ah, sí.
9: Estic a punt, si cal, no us preocupeu.
8: A banda del partit a Girona, també prèvia, perquè demà a la selecció espanyola amb un munt de jugadors blaugranes juga contra Anglaterra, i tenim secció de l'Esport és Cultura amb la Júlia Sabata. Us agradarà, jo crec que us ho passareu molt bé escoltant-la.
2: Sí, ja no em xiva res.
8: Sant Andreu, Real Madrid-Castilla. Xoc de dos mons. Es van trobar en un partit aquesta setmana... El poble, Sant Andreu, contra l'Imperi, el filial del Real Madrid.
2: Interessant.
8: Fins aquí.
2: Gràcies, Paret. Fins a quarts de nou.
8: Després.
2: Carbo, com estàs?
10: Què tal? Bona tarda.
2: Quin cap de setmana tindrem? Aquesta calor, o vas dir que ja heu començat a haver-hi una mica de canvis?
10: Tu vas insistint a veure si algun dia sona la flauta. S'albiren canvis. Canvis per la setmana vinent, però, mira, podríem començar dient allò que tant... també queda, no? Aprofiteu aquest cap de setmana, que serà el darrer que podreu gaudir de temperatures altes. Jo tant no diria, perquè sí que baixarà la temperatura la setmana que ve, però igualment es mantindrà molt per sobre del que seria habitual. Va. Però anem al més immediat, i és que el cap de setmana, si bé cada cop hi haurà més núvols, en general continuarà fent sol la major part d'hores, amb una temperatura de l'aigua del mar que encara està per sobre dels 25 graus a pràcticament totes les platges catalanes, 26, 27 en molts casos, i amb temperatures que pujaran una mica les mínimes, també com en general la gent matinarà menys, doncs no es notarà, les màximes baixaran, demà no es notarà massa, diumenge sí, però igualment les dues tardes farà calor, demà encara amb màximes de més de 30 graus a gran part de Catalunya, i diumenge entre els 25 i els 30. Diumenge,
2: estiu sobretot... total, no? És que
10: sí,
2: estiu, encara.
10: I amb més humitat, sensació d'aixafogó. Vols que expliquem
2: una mica... El Claudio va fent que no amb el cap dient no puc més, no puc més.
10: Doncs a veure si dimarts és un dia... De fet, dilluns ja hi haurà molts núvols, farà poca calor, però en farà encara, i tenint la vista posada en dimarts perquè podrien tenir una situació favorable per xàfecs i tempestes que podrien afectar moltes comarques, sobretot a Ponent, que és on més falta fa, però vaja, això és de moment més una il·lusió que una cosa bastant factible.
2: Aniràs a veure Bola Negra?
10: Jo només per la cançó de la promoció, que és una de les meves cançons preferides, ja tinc curiositat.
2: Clar, és que fins i tot... I on aniràs a veure? Per si baixaràs a la capital?
10: No, hi ha llocs aquí on pots veure... Hi ha un bonic cinema? Es pot fer una mica de publicitat o no?
2: Clar que sí! Mira, jo aniré a Olot, ja t'ho dic, vaig a Olot.
10: L'Alhambra de Granada és un cinema familiar i que, bé, ha estat moltes vegades a punt de tancar, però va aguantant i no arriben tan ràpid com a altres llocs, no?, les pel·lícules, però aquests cinemes antics encara aguanten alguns llocs.
2: Però és aigua freda?
10: A la Garriga, a la Garriga.
2: A la Garriga. L'Alhambra de Granada.
10: Uh-huh. Sí. Apunta-t'ho, perquè és interessant.
2: Doncs...
10: Té una història.
2: Ja m'explicaràs què et sembla. Carbó, descansa.
10: Que gaudiu el cap de setmana també.
2: Una abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest divendres 25 de setembre. Claudio Matas, bona tarda.
11: Bona tarda.
2: Qui ha de sonar?
11: Metallica.

0: Un moment, Claudio, que cantin, no? Un moment.
1: És que triguen, eh?
0: Ah, triguen molt. Un moment.
1: Faltem un parell de voltes més perquè canti.
0: No se va arrencar. Ja la pugem després.
1: A veure, us vull explicar una història que no acaba bé, val? Amb Metallica. Hem de situar-nos fa 40 anys, a finals de setembre del 86, quan Metallica feia la gira europea del seu tercer disc, que es diu Master of Puppets, considerat per la crítica com el millor disc que s'ha fet mai de heavy metal.
0: Val.

0: Doncs Anna, pocs anys abans del 1986, sí? James Hetfield i Lars Ulrich, els dos líders de Metallica, buscaven un substitut pel baixista que tenien quan va néixer la banda a Los Angeles, que havia abandonat la banda una mica cansat de que Metallica no acabava de despegar, no gravaven disc, no havien fet res. Tocaven en garitos
1: i no, es anava bé.
0: No anaven enlloc, val? I Hetfield i Ulrich estaven en un concert i van descobrir a Cliff Burton, que tocava un grup que es deia Trauma, i van pensar que era un crack, baixista, boníssim, i li van oferir entrar a Metallica. I en Cliff va dir que sí, però amb una condició. La banda s'havia de traslladar a San Francisco perquè ell no podia deixar la seva ciutat.
1: Ah.
0: Per una situació familiar, i o Metallica s'instal·lava a San Francisco o ell no tocava a Metallica.
1: I ho van fer.
0: I Hetfield i Ulrich van acceptar i van canviar a Los Angeles pel Golden Gate, val? Val. L'any 1983 i 1984 van publicar els seus dos primers discos. La banda va començar a ser reconeguda per les composicions de Cliff Burton, que també era un virtuós del baix. Escoltem, per exemple, un concert de Metallica al 1983, on Hetfield presentava així a Cliff Burton. Atenció, perquè aquest solo que escoltareu és de baix i no és de guitarra elèctrica.
2: Are you ready to get your teeth pulled? Are you ready to do it, Cliff? Mr. Cliff Burton, all right.

0: aquesta és l'única cançó que va composar Cliff Burton pel primer disc de Metallica. És instrumental i, de fet, només toca ell.
1: Només toca ell i és un solo de baix, eh?
0: Sí,
1: no de
0: és un baix
1: elèctrica.
0: Amb distorsió, sona com una guitarra, fa virgueries, és increïble. Sí. Està el vídeo a YouTube, podeu trobar-lo. Però tornem a la gira europea del 1986. Metallica, tal dia com avui, de fa 40 anys, està actuant a Suècia, a la ciutat de Solnahallen. Mm. I, com sempre, els seus concerts comencen amb la música de Ennio Morricone.

0: Això sona a l'inici dels concerts de
1: Des del 1983 comencen els seus concerts amb això. A vegades la toquen ells i a vegades és la banda sonora amb la projecció de El Bueno,
0: el feo i el malo
1: en pantalla gegant i la gent es torna boja i no han passat res i encara no han sortit a escena, val?
0: Val.
1: Doncs han tocat a Suècia, a Solnahallen, i el dia següent toca concert a Copenhague. Han de fer tota una nit per carretera, camí de Dinamarca, els integrants de Metallica porten dies queixant-se que les lliteres del seu autocar són molt incòmodes, que no van bé, que no poden descansar i estan de molt mal humor tots, val? I Cliff Burton, el prota d'aquesta història, i Kirk Hammett, el guitarrista principal de Metallica, es juguen a sorts escollir litera aquella nit,
0: val,
1: en aquell viatge. Aquí les versions del grup difereixen. El guitarrista Hammett diu que s'ho van jugar les cartes i que el Cliff va treure l'as de piques i va guanyar seleccionar el llit.
0: Per tant, va
1: triar
0: ell.
1: La resta del grup diu que es va fer amb palletes i el Cliff va treure la palleta més llarga i tenia...
0: Per tant, tenia opció de triar.
1: I li van dir, què vols? I li va dir, el guitarrista li va dir, vull la teva llitera, estic fart de la meva, que és una me.
0: Sí.
1: Hammett va dir, d'acord, me'n vaig a davant, al costat del conductor, no passa res, has guanyat, toca aquesta llitera. Fan tota la nit de carretera i a les 7 del matí, encara al sud de Suècia, no han arribat a Dinamarca encara, l'autocar surt de la carretera per un terraplè, volca, i només hi ha una víctima d'aquest accident. Només un ferit, que és Cliff Burton, que quan va un

0: hi ha gel en lloc.
1: Per tant, el conductor... què passava?
0: Hetfield deia que el conductor anava perjudicat, que havia estat bevent i que havia provocat l'accident.
1: Tremenda història.
0: Aquest home va ser cremat i les seves cendres se van esparcir en una finca que té la gent de la banda,
1: sí.
0: I van tocar una cançó composada per Cliff Burton en aquella cerimònia de comiat a Cliff Burton.

0: Es diu Orion.
1: Quina història més trista, Claudio.
0: És molt trista, tenia 24 anys.
1: És que...
0: I cada vegada que es fa recull de millors baixistes de la història, a la revista Rolling Stone, Cliff Burton sempre surt nomenat, sempre.
1: I la maleïda llitera i la maleïda sort. Gràcies, Claudio. No te'n vagis lluny, que venen els Oteros i...
0: Estaré per aquí.
1: Crec que estaràs per aquí. Tres anuncis i recuperem un dels col·laboradors de fa algun temps, en Iago Moreno, que ja deu estar a punt. Res, dos minuts, tornem ara.

0: Com feu-lo de la boca, això? Però no sabeu la lletra, encara, eh?
1: Hey, well... No. Where are you running from?
0: Jo sóc incapaç de recordar. Que va estar aquí l'Albert Om l'altre dia sí. I s'aprèn totes les coses de memòria. Per exemple, aquesta... No sé, aquestes instruccions d'aquí, no? Pels programes de cadena feu servir les escometes grogues, bla, bla, bla, bla. Tot això, ell ve un dia aquí i això s'ho aprèn. S'aprèn les instruccions d'un ascensor, ens va dir.
2: Un exercici de memòria, o què?
0: No, té aquest tipus de memòria.
1: Però no és molt clar, ara ja és la...
0: Ah, clar,
1: la fosca,
3: la fosca.
0: Aquí està diferent, els Otero esteu analitzant el perquè d'aquest... Aquesta setmana veniu amb ganes de retre homenatge a Marcos Ordóñez, l'escriptor i crític teatral, que mor aquesta setmana, i estic contenta que ho feu perquè... Pensava, és que no n'hem parlat i avui em fa il·lusió que ho feu, i a més amb molt d'amor, perquè el coneixíeu.
2: Sí.
0: I l'admiràveu i en teniu grates experiències.
2: Jo l'admirava més que el coneixia, vaig sopar algunes vegades amb ell.
0: Com no, qui no ha sopat amb
2: Malcolm? El Miqui el coneix, té una relació més íntima. I ja ha tingut un final una mica trist perquè abans de morir el cap ja l'havia abandonat, i aleshores la relació amb el món exterior s'havia perdut, en la qual cosa doncs, és dur que una persona tan brillant s'apagui, no? S'apagui abans de apagar-se físicament, s'apagui mentalment.
0: Mm. Ja feia molt que no escrivia des del... Jo he buscat les últimes crítiques i eren del 21. Més o menys.
1: Feia un temps que no escrivia i que no feia el que millor sabia fer, que és com una mena de correa de transmissió entusiasta.
0: Mm. És que llegiu-se, busqueu al periòdico El Brindemos con Marcos Ordóñez del Miqui, que és preciós.
1: Sí,
0: és un article preciós.
1: Com a mínim sentit, perquè realment sí que tenia aquesta cosa. Si parles d'entusiasme, la qualitat principal de l'entusiasme és que sigui contagiós, i quan el Marcos escrivia... sobre alguna cosa, quan posava la mirada sobre alguna cosa, l'hechizava d'alguna manera. O sigui, aquella cosa de sobte, quan ell parlava d'aquesta cosa, aquesta cosa era important d'alguna manera, i era il·luminadora, i etcètera, etcètera. I sí, jo tenia relació des de... A més, va ser una entrada, a ell li agraven molt els contes de fantasmes, i... Sí. I de fet, tenia com una mena de passió per lo paranormal. I va tenir una entrada així, una mica, que ho explico a la columna.
0: Home, ja no? Explica el fenomen paranormal.
1: No, hi ha dos. Hi ha, bueno, la primera
0: és
1: l'entrada misteriosa, és que el funeral del Francisco Casabé, jo tenia 20 i pocs anys i vaig fer un discurs, em van demanar que parlés durant les exèquies i llavors, quan estava hores després a casa de la mare del Casabé, va sonar el telèfon, me'l va passar, i ell només va dir, amb aquesta veu que tenia... Només va dir, veo que ha dejado la vid bien abonada. I va tancar. Aquesta va ser el meu primer contacte amb el Marcos.
0: Que digui, veo que ha dejado la vid bien
1: abonada. I després de molt temps d'anar a casa seva i que em posés xirigotes i els llam i aquesta cosa omnívora que tenia. Quan tu dius no, de les ganes de despertar les ganes, diguem, sí. de literatura,
0: que
1: de música, de tot.
0: Jo he anat a veure moltes obres, després de llegir-les.
1: Per
0: tots.
1: Ell. Sí, abans... I al final... Sí que va haver aquest moment realment paranormal, que és un dia que em truca sí. i em diu Miqui, acabo d'escriure un conte increïble sobre un tio que es diu Teófilo, creix a Mondoñedo, a la província de Lugo, i l'any 74 emigra a Barcelona. I em diu, està molt ben triat el nom.
0: Et diu, t'agrada el nom aquest, Teófilo?
1: I dic sí, és el de mon pare, que va créixer a Mondoñedo i va emigrar aquest mateix any cap a Barcelona. I realment jo no li havia explicat res d'això.
0: Estàs segur? És que jo he pensat, això és que...
1: Clar, podria ser
0: potser algun dia...
1: un truc de prestidigitador.
0: No, una casualitat màgica.
1: O una casualitat, sí, bestial. Paranormal. Sí.
2: Jo crec que és totalment paranormal. Jo crec que ell tenia una cosa que a mi m'encanta. Vull dir, una de les coses que jo crec que fonamenta la cultura és l'entusiasme. Vull dir, transmetre l'entusiasme. Vull dir, jo quan faig una classe o explico un llibre, m'interessa que aprenguin què és, però vull que entenguin com m'apassiona això perquè ells puguin sentir el mateix. I jo crec que això és fonamental. I crec que si no hi ha entusiasme, no hi hauria res de cultura. Mm. Perquè si jo et dic que llegeixi un llibre que et digui que és molt bo, perquè no sé què, i no hi ha entusiasme, tu no creus el que t'estic dient.
0: És que vosaltres us dieu els Otero, però és que un altre nom seria els entusiastes. En sèrio.
2: És maco el nom, també.
0: No, és que és veritat, perquè és això. També l'entusiasme per la cultura el demostreu.
1: I està mal vist l'entusiasme en la nostra societat. Està ben vist l'entusiasme per fer burpe, igual, per fer burpes a les 3 de la matinada o currar massa hores, però no quan s'analitzen, per exemple, obres o quan es mira la vida. Jo crec que això està és així. I sobretot aquest entusiasme que es fixa en coses petites, que és del que volíem parlar, més que seguir parlant d'ell, que podria parlar hores, com de com mirava coses aparentment petites i sense importància, que això ell sempre desmentava una cançó al Charles Trenet, que és Fidel, soc fidel a les coses petites, no? A passejar.
0: Mira, escoltem-la. Fidel.

0: fira.
1: Llavors us volíem llegir trossets. La recomanació entusiasta en aquest cas és Una certa edat, que és un dietari que va treure amb Anagrama. I us llegim trossets i podem xerrar del que ens...
2: Suggereix
1: aquesta lectura, no? Em sembla que té un trosset increïble al principi del llibre que va sobre els propòsits, no? I sobre adonar-te que ha passat el temps, no? I diu, comienzas a tener una cierta edad cuando caes en la cuenta de que un día más es, irrevocablemente, un día menos. Gran descubrimiento, molesta constatación. Una buena frase de mi padre, cualquier día sin tierra encima es un buen día. Mensajes para mí mismo, a clavar en una nevera imaginaria y a ser posible portátil. Sonríe, o mejor ríe, que no se te vaya un día sin haber reído. Intenta ser amable y justo, hacer las cosas con alegría y con calma, buscar la belleza, y no le des importancia a las pequeñeces. Eso es lo más difícil. Así quizá evites ese entrecejo que comienza a parecerse un surco, esa cara de señor mayor, entre aturdido y asustado, que algunas mañanas te saluda desde el espejo. A veces los propósitos de Año Nuevo suenan como los golpes de un escoplo intentando grabar letras una a una en un pedrusco de sílex.
2: Això m'ho clavaré jo a la meva nevera, no imaginària, sinó real. M'encanta el de sonríe, no? O mejor, ríe.
3: Sí. Però hi ha una càrrega moral també, has de ser just, vull dir, es veu també la bonomia.
1: La bellesa ha de ser justa.
3: Exacte, no, a mi em sembla fantàstic. A mi aquest text m'emociona fins i tot una mica, em sembla que és molt maco i és fantàstic. A mi... em recorda, ja havíem parlat amb això que parlàvem de l'entusiasme i tal, em recorda una mica a Félix Romeo, que és un dels meus amics ja desaparegut, va morir amb 43 anys per un infart.
2: Que l'ha citat alguna vegada.
3: L'he citat una vegada i era un entusiasta. Si tu havies escrit un text i ara llegia i li semblava bo, ja et convertia en escriptora en 10 minuts, t'ajudava, era un entusiasta de la cultura, del cinema, de tot, era un entusiasta. I per mi Marcos Ordóñez, cadascú en el seu registre, tenia un punt en comú. I una vegada amb Marcos Ordóñez, com jo tinc aquesta passió per l'entusiasme, estàvem en un sopar on hi havia d'aquestes taules grans de 13 persones. I estàvem parlant amb la distància, no ens coneixíem, i ell va demanar una cosa que va ser una mica com xocant, que li va demanar a la persona que estava al meu costat si li podia canviar el lloc, i ja vam fer un tet-a-tet i vam passar de les altres 18 persones, perquè hi havia com l'entusiasme de, saps, i no ens coneixíem. I això, clar, a mi em va captivar el moment, i compartíem això, no ho he vist, i tant, i deia, no has vist això? No has vist això? No, però s'ha de veure. Era una cosa com, no sé, vull dir...
2: Es va crear un aure al vostre estat de bombolla.
3: Estímuls, saps? Vull dir que a mi, el que m'agraden són els estímuls culturals, saps? Vull dir això, no? Vull dir... No sé... Jo crec que la manera en la que Marcos Ordóñez s'apropava a la cultura és la manera.
2: És la manera.
3: És la manera.
1: A la cultura
3: i a la vida.
1: I a la vida, que és el més important.
3: Que
1: sempre hi ha d'haver una reserva d'humor. Aquest text, que té una càrrega de profunditat, sí. el següent text en el mateix llibre parla de... I surt al carrer, en el moment que escriu aquest text és 2011, i no és tan gran.
2: Sí.
1: Surt al carrer i veu una parella de veïns en un banc i sent la conversa. I la conversa és que ell li diu a ella... Ostres, tinc les ungles negres i grogues. I ella li diu, com taxis, i comencen a riure. I aquest petit flaix de la vida...
3: És boníssim. No?
2: Però a mi em sembla una persona molt, molt seriosa.
1: Com realitat, el posat.
2: El posat. Sí.
1: Bueno, va passar per diverses èpoques, diguem. Era un crític teatral bastant estricte en els inicis.
2: Però i que hem tingut just al començar el programa el productor audiovisual de la pel·lícula Bola Negra, que és català, i li he dit, mira, parlaran de Marcos Ordóñez, i ha dit, hi havia bufetades per anar a les seves classes a la Pompeu.
1: No m'estranya.
2: És a dir, i ell s'havia colat en una de les classes que era només per persones que venien de fora, però ell s'ho havia arreglat per poder estar allà, vull dir que despertava passions.
3: Jo hagués fet el mateix.
2: Però m'ha fet gràcia perquè se li ha il·luminat la cara quan li he dit que veníeu a parlar d'ell.
3: Ha rescatat el Miqui alguns textos d'aquí, hi ha un que m'encanta, que és, ell posa sobre dar-lo todo, no? Donar-ho tot. I diu, és que m'encanta, diu, me gustaría que cantaras... como si te hubiera atropellado un camión y solo tuvieras tiempo de cantar una canción. Una canción por la que la gente te recordase para siempre. Una canción en la que le contaras a Dios qué tal te fue en tu paseo por la tierra. Una canción que te resumiera.
1: La cançó és aquesta. I

0: aquesta frase que ha llegit el Malcolm, perquè també era com la seva seguidoria heretada, o sigui, era una màquina de... espanadora de cites il·luminadores, no? I aquesta és el Sam Phillips dient-li al Johnny Cash com havia de cantar I Walk the Line, que és aquesta, aquesta cançó.
1: Una canció que te resumiera. És
0: que te resumiera és... tu paso por la vida.
1: És que és boníssima, és boníssima.
0: Però ell parla, en poc després, en el mateix llibre, parla, sí, parla tota l'estona aquest entusiasme, aquesta passió de l'honor, de l'alegria, del coratge, però també del més difícil de tots, que és mantenir l'elegància sota la pressió, per exemple, que és una idea... aparentment com sofisticada,
1: sí,
0: però
1: totalment.
0: Si penseu és ben bé això,
2: però
0: no?
2: Qui és elegant sota la pressió? Ningú. És un moment que perds els...
1: Perds la dignitat, perds tot els papers, tot, la gent que ho és de veritat, no? Què deia sobre l'elegància? Llegeixem-ho.
0: Diu això, sí. Terence Rattigan resumió su código de valores en esta estupenda frase: creo en la pasión, creo en el honor, creo en la alegría, creo en el coraje y aspiro a conseguir algún día lo más difícil, la elegancia bajo presión.
1: Clar, però a mi m'agrada el creo en el honor, creo en la alegría, creo en el coraje.
0: Sí, sí, sí.
1: Qui no?
0: A mi també m'agradava com recordava com coses del seu passat. Vull dir, això ho parlàvem mal com abans, no? Com de vegades el teu jo, hi ha la frase aquella del el passat és un país estranger, no? Del Hartley. Com de vegades et recordes en el passat i ets una altra persona, no? Ets més guapo, més com el doctor Slum, quan de sobte era guapo, sí, i et recordes així. I té un tros molt guai que diu: en mi vida secreta, la que se abre algunas noches, soy mucho más voraz, atrevido y despreocupado, porque soy más joven y tengo el cabello negro, fuerte y brillante como nunca lo tuve, y no me parezco físicamente al que era entonces. Soy otro, y me digo que estoy... en Valencia, porque todas las mujeres que veo me parecen valencianas y todo se cae a pedazos y todo parece estar muy cerca y el aire huele a naranjas y arroz como en la canción de Sisa.

0: Que bona que és aquesta cançó.
1: Que bona que és aquesta. Feia molt temps que no escoltava aquesta cançó. Sí.
0: I t'ha de dir que el Marcos, que també era un crític temut, perquè les crítiques eren bastant exigents, com tu deies, va arribar un moment que només feia crítiques a favor.
2: Sí.
0: Només parlava del que li agradava. I com deia el Miqui abans, que m'ha fet gràcia l'expressió, amb això era imbatible. Era imbatible. En transmetre per què havies d'anar a veure una cosa. Vull dir que quan tu llegies aquella crítica, lo normal és que agafes el mòbil i miressis entrades.
1: Totalment.
0: Vull dir que...
1: I què t'anava a dir? I la gent temia, de totes maneres, eh? Es feia una obra de teatre i per aquí, no sé, Claudio, que m'havien fet moltíssims guions d'actors, actrius, moltes vegades soltaven de, bueno, aviam què diu Marcos Ordóñez. No.
3: Però ella havia arribat a dir-nos a la ventana que ell, si l'obra no li havia agradat, no escrivia sobre l'obra.
2: A partir d'una certa edat, clar, ho feia.
0: Perquè també té una cosa, que un text que veu aquí que és molt, molt maco, que diu sobre el prestigio de lo negativo. El maldito prestigio de lo negativo. Para cierta gente, una obra que acaba bien es conformista. Si acaba mal, es un lúcido diagnóstico.
1: Clar, clar,
2: però és que és veritat, el cinisme és un, com una, passa per ser com una mena de marca d'intel·ligència i no sempre és així. La gent ha d'entendre que un final feliç pot ser molt intel·ligent, també.
1: Clar.
2: I ha de partir de la base d'una cosa que crec que pensem pocs cops, és que les novel·les com les guerres no s'acaben, és a dir, l'autor en un moment donat fa un tall, però tu pots pensar en com acabarà... I de vegades un final feliç pot ser trist, perquè precisament si és tan feliç, si tu imagines aquesta història en el futur, pot acabar sent trista, i sobretot és que és exactament això, o sigui, la gent amb un final absolutament catastrofista pensa que és un gran final, no?
1: Un
2: lúcido diagnóstico, una cosa molt, molt, molt elevada. I ell deia això, i deia coses com que mis poetas favoritos son los que echan los laureles al estofado.
1: Això, és que m'encanta aquesta, o m'agrada aquesta sobre los listillos.
2: Sí.
1: Hay un tipo de público que ríe estruendosamente para que los otros se den cuenta de que han pillado el chiste. Això és boníssim.
0: Jo em recordo una cosa, una frase de Harold Bloom, que li fa una mena de text retòric i diu, de què parlen els poetes? De l'amor? De la vida? De la bellesa? No, d'antologies.
2: De venda. No, però el Marcos tenia aquesta cosa, per això l'estem comentant així. Vull dir, se suposa que l'art el que fa és com articular la vida o interpretar-la, i el crític interpreta l'art o l'obra d'art, no? I el Marcos aconseguia una cosa, que és a parlar directament, de tenir una línia de comunicació directa amb la vida. Hi ha una cosa, que quan tu veus algú ballar et dona ganes de ballar, no? Quan tu llegeixes determinades coses, sí, per exemple, els textos de l'Ordóñez et donava ganes de viure. Mm. No de veure només aquesta obra, sinó també de viure, i de viure amb aquesta mirada. No?
1: I jo em vaig llegir El Juego Reunidos, que, no, que era un, ell explicava moltes de les seves experiències. Jo volia haver nascut aquella època i haver estat als mateixos bars i trepitjat aquella manera de narrar que tenia.
2: Heredades.
1: Les nostàlgies heredades.
2: Sí, sí. Sí, sí. És que és
1: així. L'he buscat i aprofito per dir aquí que l'he deixat algú i no l'he trobat a la
2: meva prestatgeria. És que ell li sentava bé aquest pas del temps. Jo crec que li va sentar molt bé a la seva literatura i parlava molt bé del pas del temps.
0: Ma mare, que el coneixia de més jove, deia que s'havia fet més guapo amb el temps. que aquesta gent que es va fent més guapa quan passa el temps que no al revés. A mi la frase, de fet, que sí? Crec que la que més m'agrada dels que hem escollit avui és una que és contra el cliché, que és que m'encanta. Això sí que és com diu el Miqui, parla de la vida, diu: me vuelve un maravilloso verde de verano que no es árbol ni hierba, el verde de las mesas de ping-pong, un poco desteñido por la intemperie.
2: Això és mirar, ser fidel als detalls. Això és mirar.
1: Això
2: et dona
1: mirar
2: unes ulleres noves per mirar, sí, la vida. El que passa és que ara, bueno, hi ha mort i les taules de ping-pong són de color blau i no verd, però t'ha canviat de manera...
1: Però és que, a més, l'estic veient.
2: Sí.
1: I m'agrada el no és árbol ni hierba.
2: Sí. No, el millor és el del ping-pong.
1: Sobre el pas del temps.
2: Diu, d'un dia en aquesta part... Això ho hem pensat tots, no? Els dies de vegades passen molt lents i les setmanes laborals i els anys van massa ràpid, no? Pues, diu, d'un dia en aquesta part, quan levanto la cabeza, ja són les 8 de la noche. Quizá los días empiezan a parecerse demasiado a los años.

0: Aquesta cançó que m'ha encantat és que cada foto, cada imatge explica una història. A mi aquesta cançó la posava molt.
1: Però aquesta cançó li agradava a ell i se la posava a casa.
0: Molta, aquesta era una sèrie de cançons com que posava. Ell deia una cosa molt bonica que deia pongo música para ventilar la casa.
1: A mi m'encanta això.
0: I aquesta era una de les cançons que posava, sí. Aquesta també t'agradava, no, Malcolm? Aquesta és molt bona.
2: Sí, aquesta és una que diu me acuerdo de Ángel Pawlowski, rei de la comèdia, una noche de otoño a la salida del Capitol. I diu, cita textualment, el otro día un espectador se fue a media función, pero volvió a entrar, porque lo de afuera era peor.
0: Però és la idea aquesta, que la vida és molt pitjor que l'art, no? És la idea aquesta quan Sartre estava sempre mirant l'enciclopèdia, les plantes, les flors i tal, i al final els seus pares el van portar als jardins de Luxemburg.
1: Sí.
0: Em van, bueno, mira els animals, mira les plantes i tal, i li van semblar una merda, perquè eren molt pitjors a la realitat que a l'enciclopèdia que llegia amb les il·lustracions.
1: Jo crec que tenim temps per la de l'entusiasme del sí contra la covardia del no.
0: I o si només tenim un, hem d'acabar amb el brindis.
1: El brindis. Ah,
0: preferiu
1: un.
0: El brandi.
1: Preferim el brindis, sí, i brindem per ell.
0: Hi ha una cosa que és que ell brindava sempre, i ve a tom amb tot això de l'entusiasme, amb una frase, que és un brindis irlandès, que ell va aprendre del John Huston. Val? Llavors podem llegir la frase, que són tres paraules, i llavors posar Caravan de Van Morrison, que és una cançó que comença amb un pianet i de sobte esclata. I ell el que feia és aixecar, li agradava molt el xinxón, i també li agradava l'orujo d'herpes, i el que feia era alçar la copa i dir brindemos por el impulso.

0: Boteros, gràcies per recordar.
1: El Marcos.
0: El Marcos Ordóñez. Brindemos por el impulso.
2: La millor manera de recordar-lo, i això és obrir aquest I Ching de sabidoria, que és una certa edat, aquest dietari. Us recomanaria molts llibres, però aquest és una joia. De...
0: Llegiu-lo amb entusiasme.
3: Amb entusiasme,
0: gràcies,
3: sempre.
0: Gràcies, Boteros. Bon cap de setmana.
2: Por el impulso.
4: El balcó.
5: Hola, esto te interesa.
6: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
5: ¿Y lo del sorteo?
6: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
8: Si tuviésemos que reflejar en un sonido los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la ONCE, sonaría algo más o menos así.
9: ¡Vamos!
8: Aquí lo tienes. Este es el sonido de los ganadores de los rascas millonarios de la ONCE, que reparten muchos millones de euros en premios. Más de 40 millones. Rascas millonarios de la ONCE. ¡Qué bien se les da repartir!
10: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: És divendres 25 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
12: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
11: Lleida torna a prohibir, 16 anys després, el burca i el niqab als espais públics.
13: A favor, 16, vots en contra, 11. Queda aprovada l'ordenança.
11: L'Ajuntament Socialista aprova la nova ordenança de civisme gràcies als vots de Junts i de Vox, en contra, Comuns, Esquerra i el PP.
14: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca.
15: És profundament masclista. Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció?
11: És el segon cop que la paeria intenta regular l'ús del burca després que el Suprem ho tombés ara ja fa anys. Més detalls, Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
16: L'alcalde Fèlix Larrosa ha explicat que és l'Ajuntament el competent en la regulació de l'espai públic i, per tant, anar tapat fins al punt que no es vegin els ulls de la persona és igual de punible que anar despullat. A més, segons ha dit, l'Islam no diu res ni de burca ni de niqab.
17: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat, perquè, sense el contrari, no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
16: L'ordenança aprovada preveu multes d'entre 400 i 750 euros per qui porti burca o niqab.
11: Això vull que ja sabem les condicions que ha posat Junts per Catalunya per dir sí al decret d'habitatge que ara el govern espanyol ha accelerat després del desnonament de la Mari Carmen. Els de Puigdemont volen restringir només a fons voltors la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Això ens deia Míriam Nogueras aquest matí a l'Aquí Catalunya.
18: Nosaltres ja fa molts mesos que demanem al govern espanyol i als seus socis que la gent necessita aire, a baixar els impostos en els lloguers, a baixar els impostos també en les hipoteques.
11: I un altre nom polític.
19: Si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de
11: l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que es mostra disposada a ser candidata d'un front ampli que aglutini les esquerres a les properes eleccions generals. El seu entorn, però, demana prudència, Laura Pons.
7: Fa dies que se la veu primer en tertúlies, després evitant un desnonament i també fent vídeo demanant obertament que Sumar surti del govern de coalició si el PSOE no rectifica immediatament el rumb en habitatge.
1: Pedro Sánchez lleva meses bloqueando cualquier iniciativa para...
7: Una reaparició paulatina de l'exalcaldessa després de mesos apartada del focus. S'ha de veure en les properes setmanes com queda l'estructura de Sumar i els quatre partits que conformen aquesta plataforma, que són Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid i Comuns. Fons dels Comuns, fons d'aquest partit, asseguren que de Colau ajudarà per frenar l'onada reaccionària de l'extrema dreta de cara a les generals, però eviten confirmar que es vulgui postular com a mínim per ara com a candidata.
11: Mentrestant, el govern ha anunciat que crearà dos grups de treball amb els partits de l'oposició per abordar el futur de l'educació i l'horitzó d'invertir-hi fins un 6% del PIB.
4: Poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques perquè comparteixi la viabilitat, la sostenibilitat i la voluntat d'avançar conjuntament cap allà, sent conscients que difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat.
11: És el resultat de la cimera celebrada al Palau de la Generalitat amb els partits que han carregat contra el govern per la manca de de concreció i la desconfiança que el genera, diuen la consellera Esther Niubó. La notícia judicial del dia ens porta a Viella.
3: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración?
11: Aquest és el moment en què ha quedat en llibertat Belén López, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, acusada de la seva mort. La dona era amb ell quan va morir. Ella tenia una actitud molt alterada en aquell moment i va passar hores sense trucar a emergències. El jutjat ha dictat presó provisional per ella, eludible, això sí, amb una fiança de 80.000 euros. Té 3 dies per pagar-los. I avui s'estrena als cinemes La Bola Negra. És la pel·lícula dels Javis que relata la vida de tres homes, entre ells la de Lorca. La pel·lícula sola ja comença a sonar pels Oscars i ha arrasat ja a la prevenda també a Barcelona. Gairebé no queden llocs per anar-la a veure i, segons el portaveu del cinema Smoovy, ha superat tots els rècords.
9: Aquest és un fenomen, podríem dir, sense precedents i sobretot per una pel·lícula espanyola, i actualment, a hores d'ara, sí que portem una prevenda que supera i en alguns casos duplica el que estàvem en aquestes situacions amb l'Odissea o Spider-Man, que han sigut els dos fenòmens d'aquest any, i també està superant de bon tros el que va ser el fenomen de Barbenheimer el juliol del 2023.
11: I recordeu que aquesta nit, concerts de la Mercè ara mateix a l'escenari de la platja del Bogatell, Nil Moliner, de la mà dels 40. Que tingueu un bon cap de setmana.
12: El dia en 5 minuts.
20: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest divendres 25 de setembre. Els jugadors del Barça comencen a acumular minuts en l'aturada de seleccions, de moment sense lesions, però Rafinha, avui 90 minuts, Marc Bernal també 90, Cancelo 89, Adeyemi 80 i demà torn de la selecció espanyola. En fi, cordem-nos els cinturons, que això acaba de començar.

0: president econòmic del club al que t'hi jugues, i remarcava, com podem escoltar, la importància de les llotges VIP al Camp Nou.
1: Creuen que tindrien més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts.
0: El club avui, Albert, comunica novetats importants respecte a aquest tema.
2: Sí, un actiu clau per arribar a aquests 450 milions que el Barça creu que pot generar l'Spotify Camp Nou, i és, com dius, una operació destacada, capdalt, que fa el Barça de la mà de Legends. El club blaugrana posa 2.000 seients VIP a la venda i espera treure'n uns 700 milions d'aquests seients que poden aconseguir-se. La gent els pot aconseguir de manera individual a 15 o fins i tot 30 anys vista. Es paga una inscripció inicial i després la quota anual de cadascun d'aquests seients. El Barça ho comercialitzarà durant 2 anys i mig i és una part important dels 9.500 seients VIP que té el Spotify Camp Nou. Doncs aquests 2.000 aniran directament a aquesta comercialització de manera individual. 5.000 ja estan venuts. 5.000 que es van vendre durant els últims temps, també comptant suites i llotges, i que han reportat al club, segons números de la mateixa entitat blaugrana, 380 milions. A tot això s'hi han de sumar 436 seients més venuts al gener en aquest paquet de PCLs i que reportaran uns 100 milions. I després hi ha dues parts més, una part dels convertibles del segon anell VIP que es guarden per vendre partit a partit, per tant, serà la venda en funció dels partits, i recordem que el Barça sempre té compromisos i patrocinadors que també disposen d'aquests seients de més vàlua.
0: A banda del Barça, un dels temes de la setmana ha estat l'equip de futbol amateur anomenat Bayern de los Caídos, amb clara apologia al franquisme. Després d'una denúncia que us explicàvem ahir d'un col·lectiu d'advocats, avui l'Ajuntament de Barcelona ha condemnat els fets.
2: Sí, a l'espera que es manifesti ara mateix la Fiscalia Provincial de Barcelona, que de moment diu que no té constància. Hem parlat amb ells aquesta tarda de la denúncia d'Eduardo Ranz, de l'advocat que ha mogut fitxa perquè el fet d'utilitzar, no, com deies, el nom de Bayern de los Caídos en una lligueta amateur i utilitzar també missatges o símbols franquistes sigui delicte d'odi. De moment la Fiscalia diu que no té constància encara al registre d'aquesta denúncia. Doncs qui sí ha entès l'Ajuntament, que podríem dir que ha pres la iniciativa a través del regidor d'Esports, David Escuder, ha fet arribar una carta al gestor del camp d'Horta, que és un camp municipal, recordem-ho, i que, per tant, hi juguen aquest equip, els organitzadors d'aquesta lliga, doncs que siguin expulsats, Mingo Rubio, Balompié, perquè no poden estar en una lliga, diguéssim, d'instal·lacions municipals.
3: Mai havíem tingut un fet similar, doncs saber fins on podem arribar i arribarem fins al final. Vull dir que sol municipal o un espai municipal no pot haver cap element o cap apologia, en aquest cas del feixisme, i usarem tots els mitjans que tenim, doncs, al nostre abast per, evidentment, evitar-ho.
2: I d'altra banda, els organitzadors d'aquesta lligueta on jugava aquest equip asseguren que fa ja més d'una setmana, després de rebre la queixa d'un altre equip, es van posar en contacte amb els membres d'aquest equip on, com deies, hi juguen dos membres de Vox, i van aconseguir almenys el canvi del nom de Bayern de los Caídos a Mingo Rubio Balompié, i també van aconseguir que l'escut canviï i que no hi hagi simbologia franquista tan evident. Tot i així, la polèmica, doncs, va esclatar amb la notícia que va destapar aquesta casa.
0: Gràcies, Albert. Quedem pendents de més novetats.
2: Una abraçada.
0: Són les 8:46. Repassem què més ens ha deixat aquest divendres. Perquè, Josep Pons, a banda del futbol que tenim en directe, avui hem conegut un contundent comunicat de les grans lligues contra la FIFA.
4: La Liga, la Premier, la Bundesliga i el Calcio han fet públic un comunicat conjunt demanant un canvi a la FIFA. En aquest escrit afirmen que els darrers anys els fonaments històrics del futbol s'han vist amenaçats per un problema de governança. El president ha promogut iniciatives abusives en lloc de protegir el futbol envers aquestes. Han continuat demanant que els assumptes disciplinaris individuals quedin al marge de qualsevol ingerència política, fent referència a la targeta vermella a Balogun al passat Mundial, que va quedar sense sanció per una intervenció de Donald Trump.
0: I aprofito per anar un moment cap a Montilivi. Núria, com continua el partit amb domini del Girona?
5: Sí, de moment està guanyant el Girona, domini el marcador, Anna, però aquests últims minuts està millor l'Albacete, que ha tingut algunes oportunitats. El Girona des del gol una mica més desaparegut, però al minut 17, Girona 1, Albacete 0.
0: Gràcies, Núria. Parlant de futbol, derrota de l'Espanya sub-21 de Xavi Espar i Marc Bernal.
4: El lateral ha jugat mitja part, mentre que el migcampista ha jugat els 90 minuts a la derrota per 2-1 contra Finlàndia. Tot això, la primera posició, la classificació per l'europeu continua sent per Espanya. Pròxim partit, dijous que ve contra San Marino.
0: En futbol femení, Aitana Bonmatí rep l'alta mèdica i torna a una convocatòria molt temps després.
4: La migcampista blaugrana s'estrena aquesta temporada a una llista després d'estar 2 mesos fent un tractament específic per tractar unes molèsties després d'operar-se del turmell. La triple pilota d'or ja estarà disponible per Pere Romeu pel partit de demà 4:45 contra el Logroño United.
0: I a banda del futbol, també tenim en directe futbol sala, en aquest cas el Barça-Cartagena al Palau Blaugrana.
4: Tercera jornada de la Lliga Prime, on els blaugranats s'han avançat i van guanyant de moment per 1-0 amb gol d'Adolfo. El Barça amb aquest resultat tindria el 3-3 en victòries.
0: A repassar de l'actualitat del dia, anem a obrir la secció que tanta il·lusió ens fa dels divendres, perquè l'esport és cultura.
6: L'esport és cultura.
0: Júlia Sabata, què tal? Com estàs? Ben tornada a casa teva.
7: Què tal, Anna Palet? Encantadíssima d'estar aquí. La veritat, estic contentíssima. A mi també em fa moltíssima il·lusió aquesta secció.
0: He vist que et vols presentar tu mateixa, llavors ja em treus aquesta responsabilitat de fer-ho a mi.
7: En realitat és una presentació molt curta, són 2 línies, això, eh? Tampoc farem grans epopeies. Com has dit, i juntament amb l'Edu, amb el nostre company, intentarem desmitificar el fet de si l'esport és o no és cultura i quins fets i petites noticietes que anem rebent i estan vinculats. Aquesta famosa afirmació, no?, que sentim pels camps i que després a nosaltres, que ens agrada l'esport, ens fa tanta ràbia de si és o no és cultura. Tu què penses?
0: Jo crec que sí, per això vaig inventar-me bàsicament aquesta secció.
7: És
0: però,
7: veritat.
0: Però ens hem de convèncer també cada divendres i no ho hem de donar per fet, i crec que precisament ens portaràs exemples de per què l'esport és cultura.
7: Motius i motius. Personalment no volia deixar de començar aquesta secció, d'inaugurar-la avui, explicant-vos que aquest passat dissabte vaig tenir la sort i l'honor de formar part d'una de les xerrades de les jornades de l'Escola d'Estiu de la CUP, que és una cosa que es fa a la Nau Bòstic de Sant Andreu, i vam estar parlant del futbol com a eina i de les arts d'animació com a camí vehicular d'estendre la cultura, la ideologia, fins i tot la llengua, a través d'un fet lúdico-social, que dèiem ara, com és el futbol, no?, que ens encanta. Mm-hmm. Vam estar parlant del fet que més enllà dels clubs i de sentiments existeix una cosa que vertebra la capacitat d'aglutinament social que tenen les arts de futbol. I aquesta cosa és la col·lectivitat, la representació, el convenciment que representen.
0: El sentir-te part d'un grup.
7: Aquesta cosa, no?, que a més, vivint a la societat on vivim, absolutament individualista, que aglutina més a ningú que dir jo formo part d'això.
0: No, uneix, però com mai s'ha unit, i a més grups a vegades molt diferents, també.
7: Total, i no té res a veure cap espectre social en això. Simplement hi va tothom a veure el futbol.
0: Sí, a vegades cada cop és més elitista, però encara, sí, mica en mica, continua sent de la gent.
7: Futbols de base, també, eh? Sí. Parlem aquestes grades que estan naixent ara. Com en absolutament tots els àmbits de la nostra vida, és una cosa que transmet i va teixint una taranyina que s'escampa, això que dèiem, no?, cada vegada aglutina més gent. S'escampa com la pólvora, i a nosaltres per què ens agrada anar a la grada, no? Jo per què vaig a aquests llocs? Perquè un dia m'hi va portar un col·lega que, com va, i és col·lega meu i a mi m'agrada anar, doncs vaig amb ell. I el dia que m'hi porta dic, ostres, aquesta gent m'ho passo perfecte, m'encanta venir aquí. Segurament el que acabi passant és que comulgui amb moltes coses que, clar, aquesta gent no només defensa, sinó amb la seva manera d'entendre el futbol, d'entendre la vida, d'entendre la grada i d'entendre tot el que tingui a veure, no?, com comulgar amb aquesta part de la cultura, el que dèiem. Al final, les seves reivindicacions acabaran sent les meves, i això serà una eina a favor. A mode de presentació, el que jo avui us volia explicar és un fet fantàstic que va passar l'altre dia a la grada dels desperdicis de Sant Andreu i va estenent-se a tot el camp. Tenim el Sant Andreu a primera Rofef, que m'encanta a mi
0: Rofef,
7: això,
0: com diu el Bermúdez.
7: Jugant al recinte de Can Dragó, perquè el Narcís Sala, al seu camp, s'està instal·lant gespa natural, d'acord amb les directrius que van a la categoria quan van pujar l'any passat. Es van posar moltíssimes traves per part de l'Ajuntament, perquè el Narcís Sala és un camp municipal. I no se sabia si es podria mantenir la gespa natural, perquè les categories inferiors també hi juguen i hi entrenen allà, i costa més, no?, tenir gespa artificial. El manteniment d'això és un altre. El cas és que després de molta pressió, a finals d'abril, l'Ajuntament va anunciar que posaria gespa natural al Narcís Sala i el Sant Andreu podria disputar la primera RFEF amb totes les condicions. Això implica, però, que els primers partits de la temporada 26-27 els estan jugant a Can Dragó. Els hem desplaçat.
0: Una
7: no
0: mica
7: gaire,
0: lluny de casa.
7: No gaire, perquè estan a dos carrers, realment.
0: Bueno, sí.
7: Però sí, s'ha d'anar a jugar a Can Dragó. El Club ja ho va advertir al juny. La imatge de la que us parlo, doncs, és... Busqueu-la si teniu oportunitat i no l'heu vist, està a xarxes. La de tota la grada de Can Dragó il·luminant el camp amb les llanternes del telèfon després d'una apagada inesperada als carrers colindants.
0: Això va ser...
7: Se'n va la llum... qual concert de Coldplay.
0: Sí, sí, sí, sí. Otra, otra, cantava la gent.
7: Tota una afició conscient de no ser a casa seva, però sempre ser amb el seu equip. El que dèiem, no? Aquest sentiment de la unió i de la comunitat, de comulgar amb el que estàs vivint. Fa ganes de plorar la foto.
0: Un poco
7: gallina de piel.
0: Sí, sí, sí.
7: Qui va fer aquesta pressió per aconseguir que quan tornin al Narcís se la llegi gespa natural? T'ho estàs preguntant.
0: Necessito saber-ho, ara mateix.
7: Aquí és on hi ha la part més interessant de per què parlàvem d'esport i cultura. Els desperdicis no són els responsables de l'obra ni qui decideix sobre la gespa, però sí formen part del nucli de mobilització social que ha pressionat perquè el Sant Andreu no abandonés el Narcís Sala. Després de l'ascens va néixer una plataforma que es diu Salvem el Narcís Sala, que va començar a organitzar campanya, mobilitzacions i recollir signatures per exigir la gespa natural i que el Sant Andreu pugui jugar amb totes les condicions de primera. La campanya va arribar a recollir 8.228 signatures amb milers i milers de gent i de llocs presencials perquè l'anés a firmar, doncs, qui considerés, no?, que havia de defensar això. El club mateix, quan va anunciar l'acord amb l'Ajuntament, va agrair explícitament la mobilització popular i veïnal de Sant Andreu del Palomar, de tot un barri dedicat a que el Sant Andreu jugués amb la gespa.
0: On està la nostra gespa? O sigui, ni Xavi Hernández, tan preocupat per la gespa, s'havia estat mai, eh?
7: Tothom preocupat d'això. Els desperdicis tenen un paper particular perquè són la grada d'animació del Sant Andreu i un dels principals motors de l'ambient i de la identitat popular del club. Són un grup creat el 2007 d'orientació antifeixista i molt vinculat a les reivindicacions socials i a la identitat de Sant Andreu, el que parlàvem de la unitat. Abans us deia que les grades vertebren la socialització de la gent que les integra i, a més, tenen un component perfecte per ser atractives. Tenen un component de victòria, no només al camp, sinó com aquesta que ha aconseguit amb la gespa natural que ben aviat el Narcís Sala lluirà i estrenarà d'aquí poc.
0: Espero que sí, i a més em fa molta gràcia la imatge que comentaves del partit quan va haver-hi l'apagada, perquè jugaven contra el Real Madrid Castilla, contra el filial del Madrid, i per tant veure Sant Andreu i filial en aquest cas del Madrid jugant un partit són com dos mons que xoquen d'una manera frontal.
7: Completament, i a més la quadribarrada del Sant Andreu al Madrid, no? Com aquesta imatge de...
0: O sigui, és que són dos extrems tan diferents.
7: Total.
0: Jo crec que Thiago Pitarc, que en aquell moment es deia que havia d'anar al Mundial, fins i tot, quan va veure que s'apagava la llum, va pensar, hòsties, no sé com he acabat aquí, eh?
7: Boicot.
0: No sé com he acabat aquí, però crec que de les millors coses que ens han passat al futbol, i no sé si estàs d'acord, és l'auge de Sant Andreu i Europa, entre d'altres, evidentment, però com aquests clubs populars que reivindiquen el futbol de sempre.
7: És fantàstic veure tot un barri el diumenge, el dissabte, el dia que juguin, els dimecres entre setmana, l'altre dia era entre setmana dimecres, i hi havia una mobilització al barri de Sant Andreu per anar a veure el Sant Andreu amb la Madrid, també, no?, partit important i així. Però és preciós, o sigui, de veritat fa absoluta pell de gallina i amb l'Europa passa exactament el mateix. Si teniu coneguts que tinguin un carnet que us el puguin deixar un dia, aneu ara a Can Dragó i aneu al Narcís Sala quan
0: estigui. I els preus, al final, o sigui, si preus no teniu un conegut, no són els 1.000 euros per una llotja a l'Spotify Camp Nou.
7: Jo parlava per accedir a les entrades, que cada vegada costarà més.
0: Ah, això també, perquè evidentment hi ha auge, però... No sé, al final, és que el Barça a vegades costa sentir-te el teu, per exemple. Tu que ets culer de mena i culer de naixement.
7: Efectivament, hi ha una cosa que ho allunya, no? I és també aquesta part de la institucionalitat, potser dels clubs grans i dels preus de les entrades, que no et permeten anar-los a veure, però que com que és una cosa que te sents tan a prop perquè passa a dos carrers de casa teva, si no baixes a veure ja l'equip que juga aquí al teu barri... Què hem de fer?
0: Efectivament. També allunya una mica el fet que els jugadors siguin multimilionaris per no quedar-se curts.
7: I que els del Sant Andreu te'ls trobis un dia al bon preu.
0: Els coneixes tu?
7: Amb algun conec, sí. Amb algun conec. I amb algun hem entrevistat i hem vist també por ahí.
0: Per allà te'ls has trobat. Doncs, Júlia, moltíssimes gràcies
7: moltes ganes
0: d'escoltar-vos més divendres, tant a l'Edu Boada com a tu, que us aneu tornant. Sou Gerard Martín i Eric García.
7: Efectivament.
0: A veure qui li toca jugar cada dia, però moltes gràcies i ens anem trobant els divendres perquè ens demostris que l'esport és cultura.
7: Fantàstic, això farem.
0: Vinga, que la graderia l'anem buidant.

0: I ho fem amb el Girona encara guanyant a l'Albacete 1-0 gràcies al gol d'Abel Ruiz. Allà hi tenim la Núria Vilamala. Com deixem el partit quan estem a punt d'acabar la graderia?
1: Doncs de moment guanyant el Girona, no, però és veritat que l'Albacete està millor en aquests últims minuts. Ara intentava una jugada en atac, Sarasa pel Girona, però en el minut 27 patint el Girona, però guanyant ha marcat Abel Ruiz. Girona 1, Albacete 0.
0: Moltes gràcies, Núria. T'escoltem al Larguero a quarts de 12 amb el que hagi donat el partit de sí.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí la graderia d'avui divendres, també la d'aquesta setmana. Tornarem dilluns, com també ho fem sempre amb el Què t'hi jugues. Ja sabeu, la graderia a 8:45 del vespre. Us deixarem ara amb l'hora 25 de José Luis Sastre, l'actualitat esportiva, el resultat del Girona-Albacete, també dels partits de la Nations League. Ho podreu trobar tot allà, així que només ens queda dir-vos moltes gràcies per escoltar-nos i que vagi molt bé. Adeu!
2: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
13: ¡Valorado!
12: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
13: 100% asegurado.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
15: Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
16: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.